0: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
1: Una germana pot ser la cosa més incomprensible del món. La gran família d'Antònia Carré Pons parla d'aquest vincle. És el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any. No te la perdis. A Club Editor.

Si voleu qualsevol arxiu dels que matem durant les 24 hores del dia, demaneu informació a audiovisuals@europe.com.

0: Quina calor. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern comunica a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, que ha de tancar de manera definitiva la via ferrada de la Cala del Molí abans de finals d'any. Es tracta d'una decisió que es pren per protegir la zona on fa nius una espècie vulnerable de corb marí. L'alcalde anuncia, però, que insistirà a poder continuar negociant amb el govern per mantenir-la oberta, ni que sigui de manera intermitent. Laia Claret.
2: El Departament de Territori ha traslladat a l'Ajuntament que hauran de tancar la via perquè l'entorn concentra un gruix important d'exemplars de corb marí ampli plomallat, una espècie catalogada com a vulnerable a Catalunya. A la zona hi ha parelles d'aquest ocell que hi nidifiquen. Des del consistori insisteixen a continuar negociant amb el departament per poder obrir-la uns mesos més. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols i demana això.
3: Mantenir oberta la via ferrata durant els mesos de l'any en què el corb marí emplomallat no està nidificant en aquest esplai i així poder-lo utilitzar i poder gaudir d'aquest entorn natural que tenim a la nostra ciutat.
2: La resolució arriba poc després que la via ferrada hagués reobert al públic. L'Ajuntament havia anunciat que la Generalitat n'autoritzava l'obertura durant la temporada d'estiu i fins al desembre, una decisió aplaudida pel sector turístic després de mesos de restriccions. De fet, la via és un punt de debat de fa temps perquè d'entrada només es tancava parcialment durant l'època de nidificació, però aquest any la restricció ha afectat tot el recorregut i s'ha allargat fins al juliol. Això ha provocat protestes d'empreses de turisme, càmpings o hotels perquè argumenten pèrdues.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
6: Per a qualsevol incidència en l'enllumenat de la via pública cal adreçar-se al telèfon
5: 800 760 909.
6: És el número que Endesa ha posat a disposició de la ciutadania per tal de solventar qualsevol tipus de problema d'una forma àgil i ràpida. Aquest telèfon cal utilitzar-lo en cas de detectar alguna incidència a qualsevol punt de llum de l'enllumenat públic, ja sigui pel mal funcionament, avaria general o manteniment pels fanals.

0: La nit. El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
1: Avui una de les inconfusibles, una de les indiscutibles, Alicia Herrera, de plantes medicinals que continuem parlant aquesta setmana. Avui la protagonista és la...
2: És la lavanda.
1: Qui no coneix la lavanda? Em sembla que aquesta sí que no es presta a cap confusió, cap ni una.
2: Jo crec que no, la lavanda és coneguda jo crec que per tothom, eh? I l'olor de lavanda, eh? Que està una mica tergiversada, perquè clar, els hi posen en els insecticides, els hi posen en les boles aquelles de les polilles dels, i a vegades diu, no, a mi no m'agrada la lavanda, clar, perquè no l'has olorat, no has olorat la veritable lavanda, no has olorat una mena d'aroma raro que posen allà dintre. Però, i bueno, doncs és el que deia, que sí, que hi ha molta gent que li agrada molt i hi ha gent que no la suporta, però això és normal, eh? Mm-hmm. Mira, jo no suporto la menta, què vols que et digui, i la gent que també li agrada molt. Però de la lavanda, que parlem així en general, lavanda, pensa que hi ha unes 30 espècies de lavanda, és a dir, que hi ha 30 plantes que es diuen lavanda, no sé què, lavanda, no sé quants, lavanda, eh? Bueno, lavanda no, lavàndula, lavàndula,
1: que seria el seu nom genèric.
2: Que és el nom del gènere, exacte, i per exemple la més comuna és la lavanda, lavàndula angustifolia. Ja ho diu, eh? Que té les fulles angostes, angustifolia, que abans es deia officinalis, que volia dir de farmàcia. Aquesta lavanda, la angustifolia, és la lavanda que més estudis hi ha de totes les lavandes que tenim. I el seu oli essencial, que és un dels components que té aquesta planta, és relaxant i calmant, però no de la pell, que també, sinó també del sistema nerviós central. És a dir, està científicament comprovat que olorant a l'oli de lavanda ja baixen les pulsacions, baixa la tensió, baixa fins i tot la temperatura del cos, per tant calma instantàniament el sistema nerviós central. I és per això que ara en el mercat, doncs, podem trobar càpsules d'oli essencial de lavanda per prendre en casos d'angoixa o d'insomni inclús, i ansietat. Molt interessant, les lavàndules.
1: No coneixia amb aquest format, però sí amb l'oli essencial, no? Que és el que tu comentaves, que és un dels més recomanats, sobretot pel tema d'insomni o que costa dormir, sí. A ficar-ho o bé a la pell diluïda, sí. O algunes gotetes fins i tot, sí. En el nostre coixí.
2: I tant, i si no tenim oli essencial i tenim lavanda a casa, perquè la lavanda quan la plantes es fa enorme, doncs es pot fer servir les flors per fer sacs, saquets, per posar-lo sota el coixí, per posar-lo dintre els armaris, perquè també és repel·lent d'insectes, és veritat, tot i que se n'ha abusat d'aquesta cosa, o simplement fer una infusió de lavanda abans d'anar a dormir, no? Barrejada amb altres coses.
1: No l'he provada mai.
2: És molt bona. I la llimonada de lavanda també és molt bona.
1: Molt bé.
2: Feta amb llimones i lavanda. Però tenim altres lavandes molt a prop, com per exemple la majoria de les lavandes que trobem en els gardens per plantar, que és una espècie més rústica, que té les fulles no així angostes, diguéssim, sinó dentades, i per tant es diu lavàndula dentata. Aquesta és molt semblant, fa unes flors molt semblants, té propietats molt semblants, no tan estudiades, però segurament molt semblants a la lavanda angustifolia, i és molt més rústica, en el sentit de que creix molt bé en els jardins, en els testos i en aquestes coses. No parlarem de les 30 espècies de lavanda, però sí que vull parlar d'una altra, que és la que trobem a la natura i que ara a la primavera fins a l'estiu floreix. És de color lila, com les lavandes, però té una flor una miqueta diferent, que és la que vulgarment es diu timó, o també a l'Empordà es diu cap d'asa, perquè té com dos pètals a dalt de tot de les flors, no?, que semblen les orelles d'un burro, per això es diu cap d'asa. I aquesta, el seu nom científic és la lavàndula estoecas. que també té propietats igual que les calmants, sobretot per la pell, repel·lent d'insectes també, no la veurem mai amb plagues d'insectes, eh? En canvi sí que hi van les abelles i tots els pol·linitzadors, molt important pel tema de la mel, eh? Aquesta planta és una de les plantes melíferes. I encara trobem una altra lavàndula que més difícil de trobar, que és la lavàndula espica, la lavàndula espica, o que també se li diu lavàndula latifòlia, que en tradicional, en nom comú, li podríem dir lavanda espanyola, li diuen a vegades, que aquesta és una lavanda que té propietats calmants, o sigui, molt més accentuades que l'altra. És a dir, és la lavanda que es fa servir quan te pica un bitxo, eh? Sigui un mosquit, abans inclús es feia servir per les picades de l'escurçó, eh? Que l'escurçó és un àspid, i com que aquesta lavàndula es diu espica, que ja té una connotació com així com de picades o mossegades, doncs es feia servir per això, per calmar la pell i per contrarrestar el verí. De fet, amb els mosquits és fantàstica, eh?
1: Com la piques? Com la utilitzes?
2: El seu oli essencial, que és una olor molt diferent del de la lavanda. Jo en aquesta lavanda, la espica o latifòlia, jo li dic l'espígol, eh? Perquè aquí també els noms comuns se barregen, hi ha gent que diu no li diguis lavanda, que és l'espígol. No, per mi l'espígol és la lavàndula espica, i la lavanda normal és l'angustifòlia. Per tant, l'oli essencial d'aquestes d'espígol, que és una olor poder més delicada que l'altra, l'apliques directament a sobre de la picada. No té propietats calmants del sistema nerviós central, aquesta, però sí de la pell, curiosament. Uh-huh. Es podria fer un mix de les dues per tenir totes dues en un mateix pot, eh? Però sí que és, forma part de moltíssims
3: Ràdio
2: tractaments d'aquests pots picada, saps? De mosquits. Doncs si ho mirem, segurament trobarem allà la lavàndula espica o latifòlia, que és el mateix, eh? Són sinònims.
1: L'oli de lavanda també és molt fàcil de fer, Alicia.
2: Sí, es pot agafar les flors de lavanda i posar-les en un oli neutre, que no tingui massa olor, com pot ser girassol o ametlla, i deixar-lo allà macerar perquè l'oli aquest de girassol pugui extreure l'oli essencial de les flors de la lavanda, i tindríem, doncs, això, un oli per la pell fabulós, per després del sol, per calmar una mica, per anar abans d'anar a dormir, per fer-te un massatge relaxant, seria genial.
1: L'hauríem de tenir a les fosques?
2: Sí, els olis macerats, recordem-ho sempre, a les fosques, sí, en un lloc que no li toqui massa la llum, i durant 40 dies, tots menys el dipèric, eh? Recordem que el dipèric ha de tocar el sol, però tots els altres no cal que li toqui el sol. Podem tenir en l'armari durant 40 dies i després colar-lo, i tindríem, doncs, l'oli amb olor de lavanda i amb les propietats de la lavanda que he pogut extreure de les flors.
1: Abans d'acabar avui, no sé si vols destacar alguna altra coseta o algun altre remei o recepta.
2: De la lavanda podem... jo us animo a que feu la llimonada de lavanda, que es fa amb una infusió de lavanda i llimona i sucre, i està boníssima, i a més si li doneu als nens, poder fins i tot els calmarà una mica. No? És una bona idea, no?
1: Doncs sí, la podem provar sense cap mena de dubte, Alicia Herrera. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos parlat avui de la lavanda, de tantes varietats que potser moltes persones, doncs, ho desconeixien, i com sempre, doncs, aprofundint en tots aquests coneixements del món medicinal. Fins a la propera, Alicia Herrera. Gràcies.
2: Adéu.
0: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
4: Gent que és feliç fent feliços els altres.

0: Bona nit.
1: El passeig marítim de Santa Margarida es converteix un any més en un punt de trobada per a famílies i visitants amb una programació d'activitats pensades per gaudir de les tardes i vespres d'estiu a tocar del mar. La proposta inclou discomòbils amb festes de l'espuma, sessions de zumba i espectacles d'animació per a tots els públics. Les activitats es distribueixen en tres escenaris situats al llarg del passeig, a l'altura de l'Hotel Victòria, de l'Hotel Monte Carlo i dels apartaments Miramar. Les discomòbils amb festa de l'espuma se celebren cada dijous de 8 del vespre a mitjanit a l'escenari de l'Hotel Monte Carlo. Els divendres és el torn de les classes de zumba, obertes a totes les edats i nivells, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre. A més, els dimarts i dissabtes, dels mesos de juliol i agost, a les 7 de la tarda, hi ha espectacle d'animació amb propostes de música, circ, màgia i dansa, pensades per un públic familiar. Totes les activitats són gratuïtes i busquen convertir el passeig marítim en un espai d'oci i convivència durant els mesos de més afluència turística a Roses.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Uau, quina oferta!
2: Més informació a amazon.es.
3: Això és Ràdio Vila-sacra.
4: Wow.
3: Que no et confonguin.
5: Au,
6: mira que bé.
7: Arriba la Ruta del Xató.
8: L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
7: Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com
8: amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.

0: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava va néixer en ple auge del turisme com a iniciativa pionera de la Diputació i de 27 municipis costaners per oferir un servei mancomunat de l'aigua. Actualment gestiona recursos hidràulics de 47 municipis del litoral i prelitoral amb el sanejament i la reutilització de les aigües residuals i l'abastament d'aigua potable i en preserva la qualitat. Consorci d'Aigües Costa Brava Girona. Diputació de Girona, 200 anys amb els municipis.
1: Això és...
2: És meravellós.

0: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guió mig. Dalí.org.

0: Passió, música, entreteniment.
1: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
2: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
3: El temps d'estí em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
4: D'amor?
3: Sí.
4: Quan?
3: Aviat.
4: Aviat?
3: Molt aviat.
4: Molt aviat?
3: Ja.
4: Ja?
3: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Avui pot ser igual que ahir o pot ser un dia únic.
1: Exacte. Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts al costat del mar, gratuïts. A l'estiu tot és millor a Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Camina, corre, neda, agafa la bicicleta, tant se val l'activitat física que triguis. Fes esport. Els ajuntaments de la província posen al teu abast quasi 5.000 centres esportius perquè tu puguis fer esport. Aprofita les instal·lacions municipals i els espais oberts del teu municipi per a fer activitats esportives. Fes-ho per tu.
2: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
3: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Silencio.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Bona tarda, Xavi, com esteu? Molt bé, molt bé. Nada, te estoy llamando para desearte a ti y a todo un éxito.
4: La sopa. Fum que vas a la teulada i que nixes floc a floc. Dius a la lluna afilada, vora l'olla salta el foc. La mare crida i trascola i vigila de reull la sopa de farigola que està si vull, si no vull. Si de lluny el fum el vires, plega, para, ton fadic. Ja s'entaulen les cadires i les sopes fan bonic. Fins la boca més llamenca de desig d'haver-ne es mor. Sopa humil, sopa rossenca, mostrejada amb oli d'or. Troballa que ens fores duta per un savi saberut. L'herba humil de roca eixuta et penetra de virtut. A la setena bocada troben la conversa els grans i a l'última cullerada hi ha la son per als infants.

0: teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
1: Ràdio Vila Sacra.

0: De oca a oca y tiro perché en toca.
1: També m'agrada registrar.

0: ¿Sabías que...?
1: L'ús d'eines es considera un indicador de la sofisticació cognitiva i s'ha observat principalment en primats i algunes espècies d'aus. Sabíem que algunes espècies de formigues podien fer servir eines, particularment per recolectar aliment líquid, però aquestes noves dades permeten sorprendre'ns de l'ús d'eines tan notable que mostren les formigues de foc negres. En un experiment de laboratori, quan se'ls va proporcionar petits recipients d'aigua ensucrada, les formigues de foc negres van poder surar i alimentar-se en la superfície. Però quan els investigadors van reduir la tensió superficial del líquid, les formigues van començar a dipositar grans de sorra a l'interior del recipient. Aquestes estructures mai es van observar quan les formigues s'alimentaven en contenidors d'aigua ensucrada pura, el que indica un enfocament adaptable de l'ús d'aquesta nova eina.

0: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
1: Xarxa local de comunicació.
0: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
1: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
1: Xarxa local.
3: Passarel·la celebra el 40è aniversari.
4: Come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be...
3: Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: El Rei de la Rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El Rei de la Rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el Rei de la Rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
1: Molt bé, no?
2: Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web e-talentum.com. E-Talentum. Next to people. Next to companies.

0: Lani.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: πρωινό. Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al Top Manta. L'actuació és fruit d'un dispositiu coordinat de Mossos, policia local, Guàrdia Civil i Policia Nacional. No comprar productes del Top Manta ajudaria a evitar aquesta pràctica. Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma BMW en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga. El conductor va intentar fugir. Es va encarar amb els agents de la Policia Nacional i ha ingressat a presó. El copilot va escapar a peu. Se'n riuen de la llei, va exclamar un veí. Un foc intencionat afecta una casa ocupada de la marca de l'Am de Figueres. El foc s'ha declarat de matinada i no ha causat ferits ni danys estructurals.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vila Sacra és diferent. Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.
2: Ràdio Vila Sacra 107 FM.

0: Bona nit.
1: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
2: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
3: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
2: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.

0: en el temps. Quatre gotes.
1: Quan obris l'aixeta, sempre sortirà aigua? Sembla evident que sí, ho donem per suposat, però darrere d'aquest gest hi ha un gran esforç de recursos i energies perquè sigui així, perquè l'aigua estigui sempre garantida. I com que a títol individual, aquí en aquest racó del món on som, no ens suposa un treball extra, no hi donem una excessiva importància. Com també, per exemple, ens passa amb l'energia, tampoc som conscients de com depenem de l'aigua fins que ens falte. Imagineu-vos un o dos dies sense ni una sola gota. I abans d'aquest escenari que ha estat real, el fet de no tenir aigua a casa, ara n'escoltarem un testimoni. Abans de tot això, la sequera té moltes altres derivades, com l'econòmica o l'ambiental. Totes aquestes també estaran en el nostre punt de mira. Però per començar, l'impacte més directe. No hi ha aigua per tothom i un dia l'aixeta deix de rajar.
2: Són les 9 de la nit, ja no hi ha aigua, i comença l'espectacle que dic jo, no? Perquè és com, ara estem acostumats al final, no? Però hem acabat de sopar, la primera cosa que no puc fer és passar-li una aigua als plats, que passaria si els hagués de posar el rentaplats. Després, clar, els nens hauran de rentar les dents, per sort també els hi tinc l'aigua que hem guardat abans, rentarem les dents i tot, fem el pipi, i quan acabem pipi és qui és l'últim? Llavors, l'últim que va al lavabo és el que podrà utilitzar la galleta. 8 del matí, nens aixecats, esmorzem, renta les dents i cara, torna a fer servir aquesta aigua. I sobretot, que moltes vegades ens passa, no?, d'aixeques l'aigua, ostres, no tinc aigua, tanques. Però hi ha vegades que l'aixeques, volen dir, bueno, ara quan s'aixeca... No, no, és que fins a les 10 no arribarà aquesta aigua.
1: Escoltàvem el testimoni d'una de les moltes cases de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, que durant 2 anys patien nits seques, ni una gota d'aigua al llarg de 10, 12 o 14 hores. L'exemple de la Mireia Díaz també el podem trobar en altres poblacions del país. I és que els camions cisterna, per exemple, no havien treballat mai tant. Ens hi tornarem a trobar? Els responsables polítics diuen que no, que tindrem eines per fer-hi front. Sabrem com s'atacarà aquesta qüestió? De seguida li preguntem al director de l'Agència Catalana de l'Aigua. I d'altra banda, els experts també confien en que es faci aquesta feina. Però ja us avancem una cosa. El punt de trobada de totes les veus que escoltarem aquí al Quatre Gotes és que el clima no ens ho posarà gens fàcil i, per tant, ens cal fer tots aquests deures. Doncs bé, abans d'anar cap a la seu de l'ACA, marquem el punt de partida. Ho fem amb la radiografia dels consums i la distribució de l'aigua a Catalunya en l'actualitat.
3: A Catalunya, el 72% d'aigua es destina a usos agrícoles. El 19% cobreix les necessitats urbanes, és a dir, el que consumeixen les cases, els pobles i ciutats. I el 9% restant és l'aigua que utilitza la indústria. De mitjana, cada habitant de Catalunya consumeix 112 litres diaris. Per exemple, en higiene, per beure o per cuinar. Ara bé, la seva petjada hídrica va molt més enllà perquè hi hauríem de sumar tots els litres d'aigua que s'utilitzen per aconseguir els productes i serveis que consumim.
4: Quatre gotes.
1: Comencem l'aventura del Quatre Gotes des de la seu central de l'Agència Catalana de l'Aigua a Barcelona, avui per conversar amb el seu director, Josep Lluís Armenter. Benvingut al Quatre Gotes i gràcies per obrir-nos les portes d'aquesta institució.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Comencem d'entrada amb aquesta perspectiva de cara al futur de les sequeres que vindran, però sí que mirant enrere tot el que hem viscut, que podríem dir que ja hem superat la pantalla, l'hem passat com a societat, com a país, aquesta sequera, però què ens ha ensenyat? Què n'hem après d'aquesta sequera prolongada, podríem dir, en més de 2, fins i tot 3 anys?
5: Doncs ens ha ensenyat que, bueno, que tenim una vulnerabilitat, que havíem fet una sèrie, teníem un full de ruta per superar aquesta crisi i que, per tant, tornarem aquestes anem a dir sequeres meteorològiques tornaran a venir. El que passa que no ens ha d'agafar, anem a dir, ens ha d'agafar amb els deures fets. Per tant, aquest full de ruta que ara mateix comentava, el que hem de fer és completar-ho, fer-ho, i per tant, que si tenim una altra sequera, doncs que no tinguem, anem a dir, els problemes, perquè no van... A la Catalunya hi ha hagut moltes, anem a dir, casuístiques, no? A la regió metropolitana de Barcelona, doncs, anem a dir, no hi ha hagut restriccions, sí que hi ha hagut, doncs, comarques, poblacions, zones que sí que han patit, però que han patit la sequera, hi han tingut restriccions, però el que necessitem nosaltres és que tot el país tenia la suficient, anem a dir, resiliència com per evitar, doncs, aquests episodis, no?
1: I a dia d'avui tenim un model de país d'acord amb la disponibilitat d'aigua? És a dir, Catalunya està ben orquestrada, ben planificada en aquest sentit?
5: Treballem per això, eh? O sigui, necessitem més recursos, tenim un dèficit estructural i això s'ha demostrat no amb aquesta sequera ja, sinó amb les anteriors que vam tenir ja des de finals dels anys 90, principis dels 2000. Vam tenir una sequera molt greu l'any 2008 i ara, bé, doncs ara hem pogut, anem a dir, passar de punteta sobre aquesta sequera del 2021-2020-2025, no? Per tant, cal fer els deures i, per tant, dintre d'uns anys, en l'horitzó de 2030, anem a dir, jo crec que això ja serà també una pantalla passada.
1: Clar, ara, sense la urgència, podríem dir que és el moment de planificar. El fet que no hi hagi aquesta situació de sequera permet fer-ho amb calma, per això també aquestes converses del quatre gotes. I en aquest sentit, amb quin punt de partida l'Agència Catalana de l'Aigua planifica les estratègies de futur?
5: A veure, per fer-ho una mica il·lustratiu, en aquesta sequera, en els pitjors moments d'aquesta sequera, l'any 2023, principis del 2024, quan teníem pràcticament un 14% de les reserves embassades als embassaments de conques internes de Catalunya, l'aigua, anem a dir, d'origen natural, d'embassaments, de rius, d'aquífers, que era la font de subministrament, sobretot estic parlant de la regió metropolitana de Catalunya per la quantitat, pel percentatge de població que conté, doncs era aproximadament un 70% de tot el recurs, de tota la demanda. I un 30% provenia de fonts no convencionals. Quines fonts? Doncs estem parlant d'aigua desalinitzada i d'aigua regenerada. De què ens hem adonat? Doncs que aquesta relació 70-30 doncs no ha estat suficient, perquè si la sequera s'hagués perllongat doncs hauríem tingut problemes. Per tant, en què estem treballant? Precisament en aquest horitzó que dèiem 2030, en donar la volta doncs en aquest percentatge, que anem a dir, depenguem un 30% del que són els recursos naturals, però en canvi tinguem disponibles un 70% de recursos no convencionals, aigua regenerada i aigua desalinitzada.
1: I els consums, en aquest sentit, s'han de reduir. Ara hem fet aquesta primera lectura de quina disponibilitat d'aigua podem tenir, però després ve l'altra, no? La demanda. Com s'ha de gestionar aquesta demanda?
5: A nivell de demanda, a veure, jo diria, cadascuna d'aquestes sequeres que hem anat patint, no? Al llarg de, com deia, finals dels anys 90, han anat consolidant uns hàbits. Per tant, anem a dir que la demanda a nivell domèstic, a nivell industrial, a nivell agrícola potser hi ha més recorregut, no direm que no, però anem a dir que s'han fet uns consums eficients. A nivell domèstic estem, anem a dir, a mínims del consum del que recomana l'Organització Mundial de la Salut en molts municipis de Catalunya, no? A nivell industrial s'han fet també moltes actuacions per ser més eficients i, per tant, fer un ús eficient de l'aigua dels processos industrials. Per tant, anem a dir que des del punt de vista de la demanda, els deures estan bastant ben fets.
1: En qualsevol cas, vostès, que són els responsables de l'aigua, pel que fa al creixement d'aquesta demanda, caldria vigilar com creix la població, com creix la indústria, com creix el turisme, com creixen també les extensions de regadiu?
5: Sí, sens dubte. Vull dir, bé, clar, és un equilibri, no? La demanda hem crescut en pocs anys, hem passat de 6 milions a 8 milions d'habitants a Catalunya, no? Per tant, això és un aspecte més a tenir en compte, quina és la prognosi a futur per poder també adequar les instal·lacions futures en aquesta demanda, no? Per satisfer la demanda que tinguin.
1: Aturem-nos aquí un segon. Ara tornarem amb l'actual director de l'Agència Catalana de l'Aigua, però mesos enrere vam retrobar-nos amb el seu antecessor, en Samuel Reyes. De fet, ell va ser qui va haver de fer front als moments més complicats del darrer episodi de sequera. Ja des de la distància li vam demanar diverses reflexions, per exemple, què hagués volgut diferent en aquell context.
0: Que tots els grups polítics s'haguessin associat per buscar solucions i no busquessin la confrontació. I això ho dic no només a nivell de Parlament, sinó dic també a nivell de consells comarcals, de diputacions, d'ajuntaments. Com a director, què hagués fet diferent? A vegades protegim molt a la ciutadania, crec que vam fer molta comunicació, però potser ens va faltar explicar quina situació de risc estàvem vivint. És a dir, a la regió metropolitana, quan quedaven menys de 100 hectòmetres, en els embassaments la situació era molt crítica. I ho dèiem, però com envies un missatge d'alarma, d'alerta, si us plau, fem bonus de l'aigua, però estem treballant per solucionar-ho, no? Són dos cares de la mateixa moneda, una mica difícils d'explicar, no? Llavors potser, però sense espantar, però potser haver explicat més la situació crítica.
1: I també li vam traslladar un altre interrogant. Hi ha aigua per tothom?
0: En situació normal la tenim. En situació de sequera estem treballant per tenir-la. Reduint consum i ficant nova oferta. Aquest és l'equilibri. Hem de pensar també quin país volem. El dels 10 milions, els dels 12 milions, amb quanta activitat econòmica, quina activitat econòmica, i això és la feina del govern, decidir com vol que sigui Catalunya, quina és la capacitat de càrrega del territori i quines necessitats té d'aigua.
1: Doncs aquestes eren reflexions de l'anterior director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. Reprenem ara el fil de la conversa que manteníem amb l'actual responsable d'aquest organisme català.
3: Quatre gotes.
1: I aquesta nova aigua sí que el que serà és més cara, perquè s'haurà de fabricar o s'haurà de regenerar?
5: Bé, per això dèiem totes aquestes actuacions, que estem parlant de l'horitzó 2030, estem parlant d'aquests 2.000 milions d'euros que caldrà invertir, i evidentment, si no sigui l'aigua, jo crec que ha d'haver-hi també un canvi de paradigma, eh? Vull dir, el que és la tarificació de l'aigua. L'aigua costarà diners, l'aigua més cara és la que no es té, vull dir, per tant, anem a dir que totes aquestes actuacions, al final, la tarifa les hauran de suportar. Per tant, bé, vull dir, de mica en mica, la progressió que s'escaigui caldrà adequar la tarifa per poder tenir aquesta disponibilitat en aigua, en disponibilitat i en qualitat també.
1: El 2008, que abans també ho citava vostè, ens trobàvem en una situació similar, d'haver patit una qüestió de sequera prou greu, que també va posar damunt la taula certes inversions, es va fer feina, però algunes sí que van quedar als calaixos. Perquè això no torni a passar, quines garanties tenim ara que una vegada superada aquesta sequera no tornarà a succeir més del mateix?
5: Doncs precisament això, tenir una poder satisfer una demanda amb una aigua, anem a dir, amb una aigua nova, amb una aigua que no depengui de climatologia. Si tenim unes instal·lacions que en continu ens poden donar aigua de mar, en principi tenim una reserva infinita, no? L'aigua regenerada és l'aigua que utilitzem, doncs la tornarem a utilitzar. Per tant, hi ha un percentatge molt gran d'aquesta demanda que la podrem satisfer amb aquesta aigua nova, amb aquest recurs no convencional. I sí que necessitarem una petita part, per això parlàvem d'aquest 30%, que entenem que serà aigua que sempre tindrem a través dels recursos naturals, perquè poc o molt, bueno, potser en els rius tenim aigua, en els embassaments tenim aigua i en els aqüífers també tenim aigua, no?
1: L'objectiu a futur, o en aquest pla 2030, també és que tot el país pugui estar connectat pel que fa a aquestes xarxes d'aigua?
5: Bé, la interconnexió, ara per ara, jo el que li he de dir és que no és una interconnexió. És a dir, els estar connectats amb altres xarxes, i entenc que potser hem estat comentant el tema del possible del que s'ha parlat molts anys, la interconnexió amb l'Ebre o molts anys enrere la interconnexió amb el Roine, això en principi no està, anem a dir, sobre el paper, aquest govern no el té sobre el paper, no? Sinó que aquí el que s'ha plantejat és una gestió a nivell de diversificar els recursos a través d'aigua no convencional, provenients de la desalinització, provenients de la regeneració, i no perdem de vista també en ser més eficients. Tenim unes xarxes que malauradament doncs, tenen un rendiment hidràulic en molts casos doncs, que és deficient, i això cal fer un esforç també. És aigua que es perd, aigua que es tracta, que acaba tenint un cost en forma de fuites no, que no plouen a la superfície, i etc. No? I per tant, aquí cal fer un esforç, sobretot els ajuntaments com a titulars del SERAI, i aquí l'ACA sí que també voldria dir que ha fet un esforç també extraordinari en aquest sentit, perquè tot i no ser una competència directa de l'Agència Catalana de l'Aigua, les xarxes de distribució en baixa, i sí que s'ha fet un esforç amb una línia de subvenció molt important que des de l'any 23, i que a més s'han acollit doncs, pràcticament més de 700 municipis d'arreu de Catalunya per poder millorar les seves xarxes en baixa. Renovació de xarxa, millora dels impermeabilització dels dipòsits, sistema d'implantació de sistemes de telelectura, per tant, hem de dir que també és l'eficiència és un altre vector important a tenir en compte.
1: I per últim, quan tornem a patir una nova sequera, com s'imagina vostè que s'haurà de gestionar? Com s'ho farà el país?
5: No, jo crec que no es preocuparà, és a dir, serà una qüestió superada. Per tant, vull dir, no sé, que tenim la sequera, que no, perquè vull dir, tindrem el recurs garantit. Per tant, serà un problema que no serà tal, no? Vull dir, per tant, tal dia farà un any, no? Tal dia farà, no dic això, però bueno, dins de 5 anys sí que hem de lluitar i de vetllar perquè això sigui història, no? I la situació que hem passat ara sigui història. Per tant, jo crec que el que hauria de ser més, el que hauria de passar és que malgrat hi hagi la sequera meteorològica, des del dia a dia no ens hauria de, no ens hauria de preocupar.
1: Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per rebre'ns, per marcar aquest punt de partida en el nostre trajecte cap a la gestió de l'aigua del futur, amb aquesta mirada que comencem a fer ara aquí al Quatre Gotes.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: En uns instants, aquí al Quatre Gotes, l'aigua de pluja com aliada de les sequeres. Però què passa quan no plou? Abans, però, posem xifres als plans del govern.
3: Per reduir la dependència de la pluja, el govern té previst invertir 2.300 milions d'euros en l'horitzó 2040 per disposar de més aigua. En concret, es preveuen sumar 280 hectòmetres cúbics addicionals que provindran de la dessalinització, la regeneració i el millor aprofitament de les aigües. S'han previst 290 milions d'euros per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera, 280 per construir la del Foix i 200 milions més per la nova dessalinitzadora de la Costa Brava Nord. En l'ordre de grans apostes, també destaca l'estació de regeneració d'aigua del Besòs, on s'hi dedicaran 260 milions d'euros, mentre que també es mobilitzaran 300 milions per augmentar l'aportació d'aigua residual tractada des del Besòs fins al Llobregat.
4: Quatre Gotes, el podcast sobre la sequera.
1: Anem cap a Vilafranca per conversar amb el físic, meteoròleg i divulgador Toni Mestres. Ens espera a casa seva. La ubicació és important perquè ens hem citat allà perquè es tracta d'un habitatge sostenible, sense gas, autosuficient energèticament gràcies a l'energia solar, i el que és més rellevant per nosaltres, doncs, és que està desconnectat de la xarxa d'abastament d'aigua pública i també de clavegueram. Volem conèixer el seu projecte, no perquè sigui més o menys vàlid, sinó perquè estem convençuts que la seva visió pot ser interessant i tenim moltes ganes d'escoltar-lo.
3: Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: Doncs ja ens trobem a Vilafranca del Penedès, aquí amb el físic i divulgador Toni Mestres. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
6: Gràcies a vosaltres per venir.
1: Ja ens hi referíem anteriorment, que a casa vostra doncs esteu desconnectats pel que fa a la xarxa de distribució d'aigua, com també la de clavegueram, i per tant la primera pregunta seria aquesta, no? Com us ho feu per garantir-vos durant tot l'any aquesta aigua només comptant amb la pluja?
6: Doncs com ho fèiem els nostres avantpassats, no? No hi ha cap secret amb això. Clar, primer de tot, el que vam calcular és quanta pluja cau de mitjana aquí, a la comarca, i en concret a Vilafranca. I, clar, mirant les mitjanes, fas un càlcul. És un càlcul estimatiu, perquè hi ha anys que la mitjana ni ens hi acostem, quedem per sota, altres que supera. Però vaja, amb la mitjana fas un càlcul. Nosaltres, quan vam venir i vam construir la casa, érem 5 de família, 3 petits, i calculant uns 100 litres de consum per persona, vam calcular doncs quina superfície necessitàvem per tenir l'aigua suficient per abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 365 dies a l'any, doncs el volum d'aigua. I la pluja, amb la parcel·la que teníem, que això és les condicions, clar, no vam poder comprar una parcel·la molt gran. Llavors vam comprar una parcel·la que teníem, amb la parcel·la aquesta, que no arriba als 500 metres quadrats, si fas uns càlculs amb un poc més de, o menys de 500 litres de precipitació de mitjana anual, multiplicats per 500 metres quadrats, et dona un volum d'aigua que no ens arribava. Ostres, si no ens arriba, què fem? Doncs busques informació, i la informació que trobes és molt senzilla. En el consum d'una casa, gairebé una tercera part de l'aigua es tira cap als lavabos. Cada cop que vas a orinar o a defecar, tires la cadena, doncs gairebé és un terç. Doncs vam buscar un sistema que fos sanitàriament possible i còmode en què reduïssim això, que és un vàter sec. aconseguint el vàter sec vam arribar a una xifra que ens donava i llavors ho vam tirar endavant. I en tirar endavant què vol dir? Recollir l'aigua de pluja, conservar-la i aprofitar-la, però aprofitar-la, com et dic, per tot, primer sobretot per beure i després per rentar-nos i al final de tot el que tinguéssim per l'hort, que és el que tenim aquí al voltant de la casa.
1: Els anys en què plou menys, entenc que llavors patiu més, quina experiència teniu de l'acumulació d'aquests anys amb precipitació molt per sota de la mitjana? Com ho heu viscut, per exemple, quan s'han acumulat aquests diversos anys amb precipitacions baixes?
6: No, com et dic, és racionalitzant-ho. No, quan et vas a dutxar, què fas? Pues no t'hi podràs estar 10 minuts. Et mulles un minut, et ensabones i t'esbaldeixes. L'hort, aquell any no hi ha hort. Mira, Vilafranca, com et deia, amb aquesta llarga sèrie pluviomètrica, l'any en què ha plogut menys de tota aquesta llarga sèrie va ser justament el 2023, ara fa 2 anys. Però, vaja, una cosa increïble, perquè no van créixer ni brots als camps, estaven completament secs, una cosa desastrosa. Tot i que, curiosament, 100 anys abans encara va donar registres pluviomètrics més baix, aquí a Vilafranca, però com que era l'època de la filoxera, que se'n va anar a Norris tot el camp, no em va quedar tanta referència. Vull dir que ja havien passat d'aquestes. Com ho van fer-ho fa 2 anys? Doncs res, senzillament, no van fer hort, no va haver-hi res a l'hort, no van regar absolutament res, per tant, que això que era l'últim de l'aigua, ja no en vam gastar. Vam netejar la casa, sí, normal, l'únic que comptes de molta aigua, doncs menys, les rentadores en fas menys o les acumules i les dutxes les reduïm. I amb això que vam tenir, doncs teníem, perquè et facis una idea o que la gent es pugui fer una idea, teníem més reserves en proporció a nosaltres que les que tenia els embassaments de Sau i Susqueda en proporció a la població catalana.
1: El vostre és un cas de convicció personal, ens deies aquesta reflexió que ja teníeu quan vau plantejar la casa, que volíeu que fos així. Aquesta consciència, però, en general, és escassa. La nostra generació no existeix, no hi ha una sensibilitat tan gran en relació amb l'aigua com sí que potser podien tenir, per exemple, els nostres avis, els besavis, que sí que tenien aquest coneixement, aquesta cultura de l'aigua, i que utilitzaven una tecnologia força similar a la vostra.
6: Jo no crec que sigui sensibilitat, també és necessitat, no? Els nostres avis no eren sensibles amb això, no és que fossin més ecològics, tenien la supernecessitat de que l'aigua és vital. La necessites per beure, fonamentalment, i després per rentar-te i altres usos. Per tant, amb manca d'aigua s'espavilava la gent com per obtenir-la. I en comptes de portar l'aigua d'una canalització de desenes i desenes o centenars de quilòmetres, la recollien del seu entorn i aprofitaven al màxim. Són més sensibles, fixa't que et diré. No són més sensibles. És increïble com fa 10 o 15 anys l'energia, l'electricitat que gasten les cases i que tothom necessitava l'energia, tothom la treia de la xarxa. El sistema tecnològic i l'economia ha permès que molta gent es pugui instal·lar plaques fotovoltaiques i autogestionar-se energèticament. I ho fa d'on? De les teulades. És que són més sensibles. Home, en part sí que ho deuen ser, però l'altra part és que econòmicament els hi permet.

0: aigua, gran part d'aquesta aigua que surt, per exemple, aquí a Vilafranca, prové d'un lloc que està a més de 5 quilòmetres de distància, que han hagut de bloquejar un riu, que han hagut de transportar-la amb unes canonades, que l'han hagut de rebombejar, que aquesta aigua no en sap realment quina qualitat té. Però has de fer 10.000 coses quan dius si les centrals elèctriques ens portaven a l'electre i ara el que podem fer és de la mateixa que tenim al sol, ens arriba, com més que no ho fem amb l'aigua? Perquè l'hem de portar a centenars de quilòmetres si ens cau una aigua del cel. I la que ens cau del cel a les teulades, per què no l'aprofitem?
1: De fet, la reflexió d'ara, mirant el futur, és que ja no podem dependre de l'aigua que cau del cel, que no hem d'esperar la pluja.
0: Imagina't, a sobre surt una publicitat d'aquestes. Però si això és un desastre. Un desastre. Aquí entraríem amb els temes que a alguns no els agradarà, però tota l'aigua que circula per les canonades i ens arriba a l'aixeta és una aigua que està contaminada. I quan dic contaminada, no m'entenguis en el sentit de que és una contaminació que ens matarà. No, ja està calculat perquè no ens mati. Al llarg de la nostra vida està contaminada, però la podem suportar. És més, per fer-la, entre cometes, saludable, o per fer-la garantir que sigui una aigua de qualitat, encara es contamina més. Se li posa un producte químic que és molt tòxic, que és el clor, amb unes dosis molt baixes que al llarg de la nostra vida no ens afectarà, per matar qualsevol bitxo. I on penses, per què li has de fer totes aquestes coses si et cau una aigua del cel que és superdepurada? I em pensava, no, que entre el sostre de casa teva i els núvols pot haver-hi contaminació, d'acord. Però un cop fa el baldeig, els primers litros de pluja, la resta és la millor aigua que pot haver-hi. I aquesta aigua, per tant, no l'aprofites. Doncs és, des del meu punt de vista, és molt més important aprofitar aquesta aigua que tu te la puguis veure, que no pas tinga que agafar una aigua que ve a centenars a molta distància i que li fan tots uns processos dels quals tu no en controles res.
1: En qualsevol cas, la infraestructura que tens a casa no és reproduïble al 100% a totes les llars del país.
0: Coi, per què no?
1: Bé, no tothom té una teulada d'aquestes característiques, no tothom té una infraestructura. Per exemple, pensant en un bloc de pisos, és molt difícil que aquest bloc de pisos es pugui abastir tot només amb aquesta aigua de pluja de la seva teulada.
0: Tot no, però una part, però podem reduir. Per exemple, lo de beure, per descomptat. En tots els blocs de pisos, si tu tens una teulada suficientment àmplia, tu pots recollir aigua d'alta qualitat per beure'n. Per tots els usos potser no, per un bloc de pisos. Però tothom que té una casa té una teulada o té un terrat. Per tant, té una superfície que pot agafar-hi. Bé, ja ho estan fent. Tothom que pot es posa plaques fotovoltaiques per agafar l'energia solar, perquè no l'aigua. Quina infraestructura? És una infraestructura, entre cometes, ínfima. Però, com et diríem, ara fa 50 anys, a la dècada del 60, del 70, del segle passat, si tu li diguessis a la gent has de fer grans dipòsits sota casa teva per guardar el cotxe, què hagués dit la gent? Però tu estàs tocant de l'ala, guardar el cotxe, però si es posa al carrer. No, hi ha hagut tants cotxes que han sortit normatives urbanes que obliguen a, quan construeixes un bloc de pisos, a fer un dipòsit a sota. Per guardar què? Els cotxes. Tu no creus que podríem fer un dipòsit per guardar l'aigua que és de molta més qualitat? Ah, no, això de moment no se'ls acudeix la gent. Bé, no és que no se'ls acudeixi la gent, ja se'ls acudit. I els grans infraestructures del nostre territori s'han fet grans dipòsits per temes d'aigua. Però no petits dipòsits com tu t'estàs dient, de que és que és una infraestructura molt difícil fer sota terra un dipòsit, sinó que en grans ciutats com Barcelona s'han fet dipòsits terribles per guardar l'aigua. Però terribles, que vol dir? Que poden entrar-hi a dintre esglésies senceres amb aquests dipòsits. I la gent diràs, no, això ho entès. Barcelona té, ara no et diria el número exacte, però té, jo diria que més de 10 dipòsits en els quals hi poden guardar-hi esglésies a dintre. I per què? Doncs són dipòsits per recollir l'aigua. Però, ai las, quina aigua! Doncs són dipòsits per recollir l'aigua de la claveguera. Perquè quan hi ha pluges molt fortes a Barcelona, i les clavegueres no donen

0: Vas, per no saturar la depuradora, el que fan és grans dipòsits de retenció d'aquesta aigua residual que omplen el dipòsit i després, quan passa la tempesta, al cap d'uns quants dies la van deixant a poc a poc. I on pensa? S'han gastat milions i milions per guardar l'aigua de la claveguera. I tu no creus que podíem guardar l'aigua de pluja que és de més bona qualitat? Doncs sembla que no. Els tècnics encara no han arribat a això. Ja suposo que arribaran, però no han arribat a això. Però tecnològicament se'n poden fer i de molt més grosses. El que es necessita no és tan sols la sensibilitat, sinó també la informació, la divulgació i que, entre cometes, econòmicament això també acabi el resultat.
1: Doncs veurem si finalment es produeix aquest canvi, si hi ha un canvi de xip i tornem a confiar en aquesta aigua de pluja. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Antoni Mestres ens planteja un gran interrogant. Per què Barcelona no utilitza l'aigua de pluja si la reté en grans dipòsits? De fet, n'hi ha 13 amb una capacitat total de 500.000 metres cúbics. La funció, però, que tenen és per evitar inundacions i per impedir que aquesta aigua bruta arribi al mar. Se'n podria arribar a treure profit? O, girant la pregunta, amb quina aigua es neteja ara mateix la via pública a la capital catalana? O amb quina aigua reguen les zones verdes? Després de la conversa amb el Toni, m'hi fixo en tornar a trepitjar a Barcelona. Sortint, de fet, de l'estació de França, observo un vehicle de la neteja. Un rètol capta la meva atenció. Els carrers i places de la ciutat es netegen amb aigua freàtica. En veure aquest cartell, contacto amb el director de projectes i obres de Barcelona Cicle de l'Aigua, l'Alejandro Ortiz, perquè ens ho expliqui.
2: Aquesta aigua prové del subsol, perquè és aigua freàtica i està d'alguna forma, no?, està emmagatzemada en el subsol de Barcelona, té un sistema de recarga natural, d'alguna forma, per tant és un recurs hídric alternatiu, i Barcelona, doncs, és capdavantera en les polítiques d'aprofitament d'aquesta aigua per a usos que no requereixen una qualitat d'aigua de boca, de consum humà.
1: Ara mateix es destina 1 milió de metres cúbics l'any d'aquesta aigua del subsol de Barcelona, la neteja i el rec. L'Alejandro Ortiz també ens explica que els estudis indiquen que el potencial de l'aqüífer ronde els 8 milions de metres cúbics, 8 hectòmetres. Per tant, ens afegeix que la concessió podria augmentar fins als 4 hectòmetres. Hi ha marge per créixer i, sobretot, pel que fa al sistema de regadiu.
2: Però actualment no tenim cobertura total. Podem tenir una cobertura que pot ir entorn al 20% de les necessitats de rec, perquè les necessitats del rec són molt, molt importants, no? Però que podrien un futur arribat a percentatges o a quotes molt més elevades i inclús a la totalitat, sí, jo crec que hi ha potencial, els estudis ens diuen que hi ha un potencial d'aigua en l'aqüífer suficient com per poder fer front, no?
1: I anem a la reflexió del Toni. Deixant de banda aquestes aigües freàtiques, per què no se li dona una sortida a l'aigua de pluja?
2: Una vegada l'aigua ja no s'ha aprofitat en el seu origen i ja entra, no?, en l'escolament de la ciutat i s'integra en el sistema de drenatge urbà, clar, ja entra d'alguna forma en el sistema de clavegram. I una vegada es barreja l'aigua de clavegram amb l'aigua de pluja dels vials, que ja de per si arrossega tot un seguit de contaminants, i s'integra en el conjunt de dipòsits d'antinundació de la ciutat, aquesta aigua ja està molt, molt contaminada. Per tant, l'aprofitament d'aquesta aigua seria insostenible des d'un punt de vista d'esforços i de recursos. Tenint en compte que hi ha un aqüífer, no?, que hi ha un aqüífer amb un volum molt alt, molt alt, i que té un recurs que és, bueno, és finit, però que actualment no estem consumint només una vuitena part, no?, de tot el potencial. Per tant, jo penso que és més raonable i més intel·ligent i més sostenible, doncs, aprofitar aquesta aigua al freàtic, i una vegada haguem arribat, no?, al 100% del seu potencial, doncs, bueno, es poden explorar altres vies, però la mateixa, aquesta via és la que ens diu que és la millor, que és la més adequada i la més sostenible.
1: Ortiz alhora ens explica que en les estratègies de futur també hi entra el drenatge urbà sostenible de les aigües pluvials. Com? Doncs a través de parterres que infiltrarien l'aigua.
2: De forma controlada infiltren l'aigua en el subsol i ajuden a recargar l'aqüífer també, i eviten també que col·lapsi el sistema de clavegram.
1: L'aigua de pluja, per tant, és una opció, però de moment es pensa en altres alternatives. Seguirem fixant-nos aquí al Quatre Gotes en l'aigua del subsol. En quin estat es troben els aqüífers de Catalunya? Hem de comptar amb ells per al futur? De fet, en el 2050, quina quantitat d'aigua es preveu que necessitarem? I per quants habitants? D'aquí a 25 anys, quants catalans i catalanes serem? Doncs bé, en el pròxim capítol, la nova aigua, la nova Catalunya i també l'aigua de tota la vida, aquella que trobaven i encara avui en dia cerquen els saurins. De fet, ja us ho diem, nosaltres també traurem el pèndol.
3: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: música, entreteniment.
1: La nit.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Fa 6 mesos del tràgic accident de Rodalies a Gelida, en el que va morir, recordem, un maquinista en pràctiques i també va haver desenes de ferits. Aquella fatalitat va canviar la gestió de la xarxa ferroviària catalana, buscant millorar la seguretat i reduir les incidències en els usuaris, que ja, de fet, estan afectant la seva salut mental. Però què hi ha de la salut dels maquinistes? La nostra companya Anna Banyeres ha parlat amb alguna d'elles.
4: El caos diari de Rodalies havia promogut estudis sobre l'impacte en la salut dels passatgers, però com explica l'Eli, maquinista a Renfe, va haver d'ocórrer la desgràcia de Gelida per visibilitzar que també pateixen.
5: Nosaltres ens sentim bastant insegurs, amb por i pensant constantment què ens pot passar, no?, en el nostre horari laboral. Mai ens han preguntat res al respecte. Nosaltres també som persones.
4: De fet, l'Eli assegura que si de per si la conducció afecta la seva salut emocional, s'afegeix el complir amb uns horaris, i això acaba tenint conseqüències també a la salut física dels i les maquinistes.
5: Tu no descanses bé, no? Si estàs amb un estrès, amb un angoix així, t'afecta en el teu dia a dia, i en el cas de les noies, doncs afecta indirectament o directament al teu període mensual.
4: Sense oblidar la responsabilitat de 2 persones, però com remarca Mònica Ricou, experta en dret laboral de la UPF, estan treballant.
6: Si els usuaris estan en el trajecte cap a la feina, ells estan en la seva feina. Incrementat perquè les persones usuàries es suposa una pressió.
4: Una situació que no té horitzó perquè les obres d'emergència no tenen data de finalització.
7: Notícies en xarxa.
0: Oi que et sona aquesta cançó?
8: Flipes.

0: tenim problemes, també tenim dret a estar a dintre de la cultura.
1: Que no se li pot negar a ningú la cultura, perquè és un aliment per la persona.
2: Cada any, milers de persones en risc d'exclusió gaudeixen de la cultura als teatres, auditoris i museus amb Apropa Cultura. Una porta a l'inclusió.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: La ràdio.
3: Tens sensacions cada hora, cada minut, cada segon.
5: Oh, però qual és tu don?
4: La ràdio.

0: Tanca els ulls.
1: A Bonpreu i Esclat treballem des del 1974 per ser el referent en el sector alimentari a Catalunya. Sempre compromesos amb els nostres valors que ens han portat on som avui. Honestedat i confiança. Voluntat de servei. Desenvolupament professional. Actitud positiva. Consciència d'equip. I pragmatisme i eficiència. Comptem amb diferents ensenyes i serveis arreu del territori català. La nostra prioritat és satisfer els nostres clients. Oferim més de 30.000 productes de la millor qualitat i amb la millor relació qualitat-preu. A Bonpreu i Esclat, optem perquè els clients escollin lliurement entre un ampli ventall de productes de diferents marques i de marca Bonpreu. Sempre en un entorn de compra agradable i amb una atenció al client excel·lent. Prioritzem la proximitat i complicitat amb el territori, promovent el producte local de qualitat i de quilòmetre zero. Oferim més de 900 referències de productes locals i contribuïm a dinamitzar l'economia catalana i a la creació de llocs de treball al nostre territori. Hem arribat a on som gràcies a la gent Bonpreu. Compromesos amb el projecte i amb la voluntat de seguir creixent, tenint com a eix central els nostres clients. Bonpreu i Esclat. Experiència única.
2: I search for free.

0: Propostes en xarxa.
1: Heu pensat alguna vegada com seria viatjar en el temps? De moment no podem fer cap salt al futur, però fins al 22 d'abril d'aquest any, el Museu d'Història de Tarragona ens transporta cada cap de setmana a mitjans del segle XVIII a través dels ulls de Ramon Foguet. Ramon Foguet va ser canonge de la Catedral de Tarragona i ardiaca de Vilaseca. Es va convertir en una figura clau de la cultura tarragonina gràcies als seus coneixements il·lustrats i les seves publicacions. Una de les més importants és la il·lustració a la Tarragona del segle XVIII. Però a banda dels seus estudis i coneixements, Foguet era un apassionat de les antiguitats. Col·leccionava medalles, camafeus, quadres, ceràmica antiga i va convertir casa seva en un museu de visita obligada on ara nosaltres tenim l'oportunitat d'entrar. La Casa Castellarnau obre les portes perquè els visitants puguin veure el seu despatx, conèixer el personatge i descobrir els esdeveniments més rellevants d'aquella època. Cada dissabte i diumenge a les 11 del matí, visita teatralitzada a la Casa Castellarnau. En trobareu més informació al web tarragona.cat.
2: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Come on, come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be... Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Xarc i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Això és...
1: És meravellós. Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Coneixes realment la Costa Brava? Costa Brava Secreta. Un gran llibre amb més de 300 fotografies fetes des de terra, mar i aire dels racons més bonics i amagats del nostre litoral. A més, el llibre inclou un accés a través d'internet perquè puguis explorar els indrets des d'on s'han fet les fotografies de Costa Brava Secreta. Una obra d'alta qualitat amb un preu molt assequible. Costa Brava Secreta.

0: Unirse a Saba es un win-win.
1: ¿Un qué?
0: Un win.
1: Uno o dos.
0: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
1: Apa, quin win!
0: Doble win, doble d'avantatges.
2: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.
3: Pensa en un producte.
4: 140.000 cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No ho vols provar?
5: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
6: Cors que veuen art a l'instant.
7: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
8: Visita l'Alt Empordà!
9: Esperit Empordà.
10: Que som d'aquí, sabem on fan els millors esmorzars de Forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases Habitaclia.
11: Mica de cuina. Un gram de poesia. Una onça de tendresa. Un petricó d'entusiasme. Una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
12: Ràdio Vila-sacra.
11: Una recepta per l'esperança.

0: I parlant d'emocions.
1: 23.
2: Vale.
1: Adeu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adeu-siau. Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
3: Adeu, adeu.
4: Gent Ràdio Vila-sacra. Gent amb civisme total.
5: Adeu, adeu, adeu, adeu.
4: Ser cívic és tenir servei.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Ràdio Vila-sacra, una entre tant.

0: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons.
1: Carles Riba neix a Barcelona el 23 de setembre de 1893 i mor el 12 de juliol de 1959. Va ser un escriptor i poeta català, casat amb la poeta Clementina Arderiu. Autor de dos llibres que formen estances, elegies de Bierville, Salvatge cor, Del joc i del foc, Esbós de tres oratoris, va ser el seu primer traductor d'Esquil al català, amb una prosa que reflecteix a la perfecció el llenguatge del difícil poeta grec. També ho va ser de l'Odissea d'Homer, de les vides paral·leles de Plutarc, el teatre de Sofocles i el teatre d'Eurípides. Com a poeta també va escriure en gallec, unes de les primeres composicions neotrobadoresques de la literatura gallega. Sunion. T'abocaré de lluny amb un crit d'alegria. Tu i el teu sol leial, rei del mar i del vent, pel teu record, que em dreça feliç de sal exaltada, amb el teu marbre absolut, noble i antic, jo com ell. Temple mutilat, desdanyós de les altres columnes, que en el fons del teu salt, sota l'onada rient, dormen l'eternitat. Tu, velles, blanc a l'altura pel mariner, que per tu veu ben girat el seu rumb, per l'embriac del teu nom, que a través de la nua garriga va a cercar-te, extrem com la certesa dels déus. Per exiliat que entre arbredes fosques

t'albira súbitament. Oh, precís, oh, fantasma! I coneix, per ta força la força, que el salva els cops de fortuna, ric del que ha donat i en sa ruïna tan pur.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Hi ha hagut la 11a nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. La televisió iraniana informa que les defenses aèries s'han activat a la capital, Teheran, on s'han sentit diverses explosions. Els atacs nord-americans també han tingut com a objectiu la ciutat de Bushehr, on hi ha l'única central nuclear iraniana en funcionament. El Comandament Central Militar dels Estats Units insisteix que els bombardejos continuaran fins a destruir la capacitat del règim dels ayatolàs d'impedir la navegació per l'estret d'Hormuz, un enclavament estratègic a què s'ha referit el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio en termes contundents.
2: Si creem un precedent a l'Orient Mitjà pel qual un estat pugui decidir que controlarà una via navegable internacional, cobrarà un peatge i si no se li paga pugui volar els vaixells, estarem creant un precedent molt perillós que es podria repetir en altres parts del món, inclòs aquesta regió.
1: Fins ara, la guerra contra l'Iran li ha costat als Estats Units 37.500 milions de dòlars i ha perdut 18 soldats.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Els experts alerten dels riscos que pot comportar seguir les recomanacions de creadors de continguts financers a les xarxes. Es diuen finfluencers i el que diuen pot enlluernar sobretot joves i no tan joves que busquen fer diners fàcilment.
1: Comparteixen a les xarxes socials continguts sobre finances personals i inversió. Tenen cada vegada més presència a Instagram, TikTok, YouTube o LinkedIn. I si acumulen seguidors, se'ls considera influencers financers, és a dir, fininfluencers. En funció del que diuen, es poden generar pistes d'on invertir, quines accions comprar o quines són les tendències del mercat. Poden atraure qui busca o bé aconseguir un benefici ràpid o bé sortir d'un problema d'endeutament. I realment arriben a tenir una incidència al mercat? Ens ho contesta Elisabet Ruiz Dotres, professora de Finances dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Sí, sí que arriben a tenir una influència, sí. La gent els hi acaba fent cas i si diuen doncs, comprar aquesta acció o vendre, doncs al final els que tenen més impacte s'acaba veient que sí, que poden haver tingut inclús doncs, moviments en el preu de les accions, en algun moment s'ha vist.
1: Els experts avisen que l'objectiu dels fininfluencers és vendre alguna cosa amb estratègies de bona comunicació en un entorn on tot està barrejat, des dels professionals fins als estafadors. Per això donen alguns consells.
2: El diner ràpid i fàcil no existeix. Per tant, tot aquell que ens prometi diner ràpid i fàcil l'hem de posar en dubte, perquè al final, per generar més diners, doncs hem de tenir paciència i hi ha d'haver-hi una bona planificació financera i una bona diversificació. I la segona recomanació que faig és que ens hem d'educar financerament, hem de saber què fem amb els nostres diners, no podem delegar les nostres decisions a terceres persones. I després la tercera recomanació és investigar sobre aquesta persona.
1: La Comissió del Mercat de Valors estableix que en l'àmbit financer és il·legal fer recomanacions generals sobre un producte concret. Sempre han de ser personalitzades en funció del perfil de cadascú.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat. Montse Poblet.
4: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos com hidrocarburs i metalls pesants des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
5: Ja hemos podido determinar que esos materiales contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
4: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
5: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no?, que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no?, a quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, ¿no?
4: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.

0: Línies formatives, una escola on pots estudiar imatge personal, ajuts als negocis, coaching i intel·ligència emocional. Quina línia t'interessa? Informa't. Més info a líniesformatives.com.
1: Top Top, connecta't al territori.
2: Volem compartir petons que connecten.
3: Exclusives Ràdio Vila-sacra.
2: Connectem petons.

0: Xavier, 28 anys. Eloi, 20 anys. Un any de relació.
1: És una mica especial, o sigui, suposo que com jo, saps, tots tenim les nostres manies. Ell també en té. Per exemple, fuma, i a mi això no m'agrada. I ho tinc que aguantar, però jo també m'ho soco les ungles, saps? I a ell no li agrada i ho tinc que aguantar. I, no sé, virtuts? Doncs, no sé, m'estima, suposo que aquesta és la virtut més gran.
2: Som tots dos molt tossuts, vale?
1: Tenim molt de geni.
2: Sí, tenim molt geni, tenim bastants enganxades. Que la primera setmana de conèixer-nos bueno, vam marxar de Setmana Santa, una setmana junts, o sigui que va ser tot una mica desbuixarrat, no? I, bueno, va ser difícil, però vam descobrir que érem molt iguals. Discutim i als 5 minuts ja no, tampoc no ens recordem de què estaven discutint. O sigui, parem i preguntem per què hem començat i ni ens recordem de vegades. Llavors, a mi molesten també moltes cosetes, petites tonteries, no? Que tinc moltes manies, com tothom, ell també.
1: Moltes, eh?
2: I suposo que és una mica de tira i afloja, no? Bueno, el tema familiar amb el petit tema de no ser heterosexuals és una mica complicat, no? A nivell d'acceptació dels pares, perquè primer has de trencar aquesta barrera, i a nivell de presentar la teva parella. A casa meva és tot el contrari a casa seva. A casa meva ma mare ho accepta, ma mare el coneix, i, bueno, està molt contenta, la veritat.
1: És igual, però al revés. El meu pare ho accepta, i la meva mare, doncs, no ho accepta. Que en teoria sempre és al revés, no? Que és el pare que està més sargento, però no, és al revés. Jo abans, jo em callava i no deia res, saps? Però llavors vam arribar de les vacances d'estiu i, bueno, doncs a casa restapa tot, vale? I que ara no començo l'escola i, bueno, vam estar recolzant molt i, bueno, el meu pare ho acceptava. Jo tinc una germana més gran que jo. Diria que, bueno, que és la meva vida i que ja està, jo tinc que fer el que vulgui. En canvi, la meva mare, no. Un dia per cap a una banda i l'altre dia cap a l'altra. Al final, les aguas volen a su cauce i ja està, no? Ara està més tranquil. Però això, si no treure el tema, no passa de res.
2: Jo estava una mica, no sé, potser estava una mica ofuscat, sí, perdut en el món i, bueno, passava el meu cap de setmana de festa en festa i la vida una mica salvatge, sí. I, bueno, amb ell, doncs, m'he calmat.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Apunta B. La radio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva.
2: No, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
5: Oh, deixa.

La Vie en Rose és la cançó que va llançar la carrera internacional d'Edith Piaf. Va ser el tema que la faria triomfar al Carnegie Hall de Nova York i d'allà a tot el món.

0: És un cant a l'amor i a la felicitat, però el missatge optimista de la seva lletra no és més que un petit oasi enmig de les desgràcies que van marcar la vida d'Edith Piaf. Filla d'artistes ambulants que malvivien alcoholitzats, va tenir una infantesa molt trista. Es va criar al carrer, intentant guanyar-se la vida cantant a les cantonades del París d'entre guerres, i amb 16 anys es va quedar embarassada. Però la seva filla va morir als 2 anys, una tragèdia que va marcar la vida de la cantant, que des de llavors sempre va vestir de negre. El seu destí va fer un tomb quan el propietari d'un dels cabarets més coneguts de la ciutat la va sentir cantar i, sense pensar-s'ho gaire, la va contractar. Amb el salt a l'escenari de moda, l'èxit de Mon Piaf, Petit Pardal, que és com llavors se la coneixia pel seu aspecte fràgil, no va trigar gens a arribar. Entrada a la dècada dels 30, Edith Piaf va ser una de les artistes més reconegudes de l'època. Però quan l'abril de 1936 el seu descobridor va aparèixer mort d'un tret, la seva vida va patir un nou sotrac. La van considerar sospitosa de l'assassinat i tant la premsa com la societat francesa li van girar l'esquena. Derrotada i sense rumb, Piaf va tornar als barris baixos de París, on va acabar cantant en locals de mala mort i abusant de les drogues i l'alcohol. Després de la Segona Guerra Mundial, amb l'ajuda del seu lletrista i amant, va aconseguir redreçar la seva carrera.
1: Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer.
0: Es va convertir en la musa de poetes intel·lectuals. Va guanyar-se l'admiració i el reconeixement del públic i, a poc, va tornar als teatres de tot el món. A nivell artístic van ser els seus millors anys, però en la seva vida privada seguia sense aixecar cap. Atrapada en una taranyina de vicis, addiccions i desenganys amorosos, la salut física i mental de Piaf cada cop estava més malmesa. Però la seva vida va semblar que feia un tomb quan es va creuar amb el boxejador Marcel Cerdan. Es van conèixer en un club després d'una actuació de Piaf i es van enamorar perdudament. Era el Pardal de París. A ell se'l coneixia com el bombarder marroquí. Piaf portava 3 dècades rebent cops de puny a la vida. Cerdan se la guanyava fent ganxos dalt d'un ring. I d'aquesta combinació en va sorgir una relació apassionada que omplia les pàgines de totes les revistes de paper cuixé de l'època. A l'inici la van intentar mantenir en secret, ja que ell estava casat. Però la dependència emocional de tots dos va intensificar-se tant que al cap de poc va ser inevitable que el seu idili sortís a la llum.
2: Marcel Cerdan started very quickly. Sense of self-preservation. Oh, he's got it with a lovely left hook there. Zale on his knees in round 11.
0: Cerdan havia començat a boxejar quan només tenia 8 anys. La seva família s'acabava d'instal·lar a Casablanca, procedent d'una ciutat del nord d'Argèlia. A poc es va forjar un nom en el món de la boxa aconseguint diferents títols, però el seu gran moment va arribar al setembre de 1948 quan es va proclamar campió del món dels pesos mitjans. L'aparició de Cerdan a la vida de Piaf va ser la llum que feia anys que ella estava esperant. Per primer cop ho veia tot de color de rosa i aquesta sensació de felicitat la va traslladar també al terreny creatiu, escrivint la que es convertiria en una de les cançons més famoses del seu repertori, La Vie en Rose. Amb aquells versos, Piaf cantava a aquell home que la feia sentir estimada de forma incondicional. Per primer cop en els seus 30 anys d'existència, vivia una immillorable situació personal i gaudia d'un dels grans moments de la seva carrera. Però com si la felicitat no estigués feta per a ella, el destí va voler que en un instant la seva vida tornés a tenyir-se de negre. Va ser el 28 d'octubre de 1949, quan l'avió que duia Cerdan de Nova York a París va estimbar-se a l'arxipèlag de les Açores, segant la vida del boxejador i de tots els passatgers que hi viatjaven. La cantant es va enfonsar i va caure en una profunda depressió que va anar deteriorant la seva salut i agreujant la seva dependència de les substàncies que prenia per superar-la. El seu afabliment físic i mental va empitjorar i a poc a poc l'autora de la Vie en Rose es va anar apagant mentre aquella vida, que durant el temps que va passar al costat del boxejador marroquí veia de color de rosa, se li escapava de les mans amb la sensació que mai més tornaria a ser beneïda amb el do de la felicitat. Je me fous du passé avec mes souvenirs. Edith Piaf s'havia passat tota la vida buscant un amor que li compensés l'afecte que no havia rebut durant la seva complicada infantesa. I un cop el va trobar, aquell tràgic accident aeri li va arrabassar. No.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: Des d'aquí fins allà, t'encantarà.
2: Ràdio Vila-sacra.
4: WhatsApp.
5: Hola, us felicito perquè ha estat la meva banda sonora de, durant molts i molts dies, sobretot tornant de bolos, dins del cotxe sonava la vostra música. Per tant, moltíssimes gràcies i sou molt bona gent. Un petó!

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: Molts dels refranys que diem en castellà tenen el seu equivalent en català. Ho sabran? En casa del herrero, cuchillo de palo.
1: En casa de guerrer, ganivet de pal.
0: Canviem l'ofici, direm a cal sabater.
1: Sabates de fusta. Muy bien, d'espart, no.
0: No.
1: De fer...
2: No se m'acut res, la veritat.
0: De què? No sé, de ferro, de... De què? A cal sabater, sabates...
1: Sabates de paper.
0: Molt bé! Diu, hablando del papa de Roma, por la puerta asoma.
1: Parlant del papa de Roma, no? Que no surti, no tinc ni idea.
0: Jo us ajudo. Diu, no es pot dir mal, que no surti...
1: Que no surti...
0: Què rima?
1: L'animal.
0: Molt bé, ara sí. Donde tengas la olla, no metes la por.
1: On fiques l'olla, no fotis la polla. On tingues el poal, no fiques...
0: El...
1: Més que el... On fotis la cassola...
0: Vale, on,
1: no fotigues...
0: on tinguis la cassola, no fotis la...
1: La po...
0: La... Així més.
1: És que jo aquestes espècies no les dic en valencià, eh? O sigui...
0: És com quan els dius als nens petits, la...
1: Ah, ti.
0: Ti.
1: Titola.
0: La titola.
1: Ah, la pilola.
2: Si tinguis la cassola, no fiquis la titola.
0: Molt bé, ja ho tenim. Una cosa està clara. On posis la titola, no hi posis la cassola. Era així? Déu-n'hi-do.
3: Sempre tot arriba, i és que el temps és la mesura de totes les coses.
4: Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: Som com som, amb Purificació Barcelona.
1: Un sensor transparent, petit i flexible permet comprovar a través del mòbil la qualitat dels aliments o els contaminants que porten. Es tracta d'una tecnologia amb grafè desenvolupada per l'Institut de Ciències Fotòniques, l'ICFO. El sensor es pot incorporar a la càmera del mòbil i permet veure-hi més enllà, fins a l'infraroig, i obtenir informació, per exemple, sobre els elements químics que inclou un aliment. També es pot utilitzar per veure-hi a la nit o per detectar entre el fum el centre més perillós d'un incendi. Denis Guió, investigador de l'ICFO.
2: Una tecnologia amb grafè i quantum dots que podem implementar a sobre de qualsevol sistema de fotografia. Amb unes càmeres que siguin de mòbils o que siguin de qualsevol dispositiu, podem implementar aquesta tecnologia i ens permet extendre el rang de detecció del visible fins a l'infraroig. Amb això podem fer unes fotos convencionals, però també podem extreure més informació de lo que estem fotografiant. En el cas de la fruita, podem detectar no només si està madura o no, si hi ha aigua a dins, si està feta malbé o no. També podem veure de nit, podem fer visió nocturn, podem fer visió a través de la boira o a través del fum. Per exemple, en detecció d'incendis es pot detectar on està el centre del foc, la zona de perill.
1: Aquests sensors també es podrien col·locar en una càmera senzilla sobre d'un dron per obtenir informació sobre el territori, ocupant menys espai que les càmeres infrarroges roges actuals i per un cost molt més reduït.
3: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
4: Tota la programació a fastempordà.cat.
5: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina. Radio Vila Sacra! Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc. Radio Vila Sacra! No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
6: Perquè ho tinguin en compte.
7: Amb la col·laboració de BN Group.
8: Imagina, crea.

0: Si dius pizza, perfecte, però si afegeixes pazza...
1: Pizza Pazza!
0: Ja tens pizza stop. Pizza Pazza, pizzas, cuina italiana i mediterrània, pasta, amanides, tapes, al passeig de la platja de Riells, Avinguda Riells 47, l'Escala, 972-77-44-41. La pizzeria de les pizzas top i molt més.
2: Em dic Laia, Expósito, i el que més m'agrada de la ràdio és la música.
3: Em dic Aileen i vaig a l'escola de Vinyonet, de Puigjoan 2, i vinc amb el Pau. A mi m'agradaria que fiquessin jocs. Què més? Pues que diuen notícies i coses molt interessants.
4: Em dic Soraya Basir i el que més m'agrada de la ràdio és poder estar informat les 24 hores.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ara passem per Brussel·les perquè ha demanat als països comunitaris que fins al 2030 perdonin totes les multes a les empreses que incompleixin els límits d'emissions de gas metà a l'hora d'importar petroli o gas natural des de l'estranger. Amb la incertesa per la crisi justament a l'estret d'Hormuz, la Comissió Europea diu que pren aquesta decisió per garantir que arribarà prou combustible durant els propers anys. Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
2: El moviment també arriba després de la pressió exercida per diversos països europeus, però també els Estats Units, Qatar i empreses petrolieres com la nord-americana Exxon o l'espanyola Repsol. Són actors que han qüestionat la nova normativa comunitària que busca limitar les fuites de gas metà arreu del món. La llei demana a les empreses que per importar petroli o gas natural a Europa hagin de reduir les emissions de metà als països estrangers on extreguin aquest combustible. Per als incomplidors, la norma preveia unes sancions que havien d'entrar en vigor el 2027, però que ara la Comissió Europea demana endarrerir durant 3 anys. Ho demana perquè no és Brussel·les, sinó els estats els que haurien d'aplicar les multes. La comissió justifica l'ajornament per garantir la seguretat energètica a Europa i per carregar-se de raons

0: També assenyala com un problema el fet que la majoria de països comunitaris encara no hagin desplegat a les seves lleis estatals el règim sancionador europeu. Brussel·les creu que ajornar-lo fins al 2030 també donarà seguretat jurídica a les empreses petrolieres o gasistes que es veuran afectades.
1: Ràdio Vilasacra.
2: Davant un futur tan canviant com incert.
3: Ai, ai, ai, ai.

0: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.
1: Tu pots ser part del canvi.
2: Ràdio Vila Sacra. Oh!

0: Radio Villa Sacra.
1: Radio Villa Sacra.
2: Ai!
3: Ja.
2: Ja, ja.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
5: Jo els dic que a mi personalment no m'agrada, però insisteixo, no és un problema que estiguem veient als carrers. Hi ha molts problemes, eh? Ens han de concentrar en molts problemes. Però de veritat ens hem de concentrar en el burca. Jo no ho crec.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: Quina calor. Vens a l'aigua?
9: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vilasacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
8: Ja, això passa.
10: Sigues intel·ligent.
11: Fer volar la imaginació.
12: Sí.
13: Eternament.
10: Ai.
14: L'opció dels que en saben.

0: En el 107 de la FM.
1: Per prevenir la càries, raspalleu-vos les dents.
2: Dents netes.
3: Dents sanes.
1: La càries dental està produïda per bacteris que transformen les restes de sucre adherits a la dent en àcids. Aquests àcids desmineralitzen la dent, l'erosionen i poden arribar a destruir-la. Per evitar la càries cal
2: raspallar-se les dents amb pasta florada després de cada àpat o com a mínim dos cops al dia.
3: Reduir el consum de dolços, especialment entre els àpats.
2: El raspall neteja les dents
3: i el flúor les enforteix.
1: És convenient raspallar-se les dents amb pasta fluorada, un hàbit higiènic que cal mantenir tota la vida. Els pares han d'ensenyar la tècnica de raspallat dental als seus fills i supervisar-la fins que consolidin l'hàbit. Com es raspallen les dents? De 2 a 3 minuts es netegen totes les cares de les dents. La superfície trituradora. La cara externa, en contacte amb els llavis. La cara interna, en contacte amb la llengua. La zona propera a la geniva. Cal insistir-hi especialment. La llengua, per eliminar-ne els bacteris, al final del raspallat. Sempre amb petits moviments circulars i d'arrossegament. Utilitzeu pasta fluorada en una quantitat similar a la mida d'un pèsol. Cadascú ha de tenir el seu raspall, que cal renovar cada 3 mesos aproximadament. Els aliments rics en sucre afavoreixen la càries. Reduïu el consum d'aliments rics en sucres, especialment entre àpats com llaminadures, pastissets, begudes ensucrades, cereals, xocolata, gelats, etc. És recomanable visitar l'odontòleg un cop a l'any.
2: Una bona higiene dental
3: per un somriure saludable.
1: 061 CatSalut respon. canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Hey!

0: Que bo!
1: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em portes la primera pilota oficial del Barça femení. Només a

0: Quin dia a la feina. Xavi, tu de què treballes que no et queixes mai?
1: Soc professor d'autoescola. Em vaig apuntar al curs d'òrbita gironina i de l'autoescola FPC. Tinc millors condicions que la meva anterior feina. Per què no t'hi apuntes? Falten professors i professores. I si l'autoescola FPC et contracta, et bonificarà el 50% de l'import del curs.
2: Informa't al 972-207-216 o a òrbitagironina.cat.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Bon dia. Avui us farem una recomanació del llibre que estem llegint, Les aventures d'en Sabet, escrit per l'Itàlies i Ani Rodari.
1: Té 30 capítols i no té il·lustracions. L'hem triat perquè aquest any és l'any internacional de les hortalisses i les fruites i, a més, perquè fa 100 anys que va néixer Rodari.
0: El personatge principal és en Sabet. El llibre explica que hi havia una família de Sabetes, però un dia el pare va anar a parar els peus del príncep Llimona i el van portar a la presó. Aquell dia el seu fill, en Sabet, va començar les seves aventures.
1: Us el recomanem perquè és molt divertit i fa riure. Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment d'acte quan en Sabet coneix el senyor Carbassó.
2: El senyor Carbassó feia poc temps que havia acabat la construcció de la seva caseta. Resulta que Dansa, que era un xicot, s'havia ficat al cap la idea de tenir una casa en propietat i cada any havia guardat un totxo. Però hi havia una pega i era que el senyor Carbassó no sabia de nombres i per això de tant en tant demanava al mestre Gutim Raïm, el sabater pagot del poble, que li comptés els totxos. A veure, deia el mestre Gutim Raïm gratant-se el cap amb un punxó. 6 per 7 fan 42, baixo el 9, en total n'hi han 17.
3: Animeu-vos a llegir-lo, a nosaltres ens ha agradat molt.

0: les formes. Diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de dites relacionades amb sants i patrons. Sabeu què vol dir aquest noi s'ha quedat per vestir sants? Vol dir que no s'ha casat, que és solter o que s'ha quedat conco. Si algú arriba i ves el sant, vol dir que aconsegueix el que vol a la primera. Si, en canvi, algú li han donat el bes de Judes, vol dir que l'han traït. Amb aquelles paraules, va donar el bes de Judes al seu millor amic. Segur que algun dia us han dit que n'heu fet un Adam. Us estan dient que aneu mal arreglats. Has vist quins pantalons més estripats? Va fet un Adam. Si algú va de Sant Pere a Sant Pau, vol dir que recorre una distància llarga. Expliquen que era una expressió que indicava anar d'extrem a extrem de la Barcelona medieval i moderna. Si algú li volen fer veure el Sant Cristòfol Nano, vol dir que el volen enganyar o ensarronar. No m'ho crec. El que pretens és fer-me veure Sant Cristòfol Nano. I acabem amb la dita ben important. Sant Pancràs, salut i feina. Aquesta informació l'hem extreta del llibre L'arbre refranyer, Mil en branca.

0: Això és...
1: Bé, no?
2: És meravellós.
3: Màgica, plena de música i cultura.
4: Apa, posa el volum ben fort i gaudiu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 6 de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Cañete, aquesta situació afecta la competitivitat.
2: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
1: El president de l'Observatori de la PIME a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat que això provoca una pressió sobre els sous.
3: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta, i per tant les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne la retribució que tenien prevista per aquell lloc de treball.
1: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala de Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig, dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment. Serveis informatius.

0: no comunica el que parla millor, sinó el que millor s'esforça per fer-ho.
1: Tanca els ulls.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: T'agrada el que fem? Com ho milloraria? Què proposes? La colla de Ràdio Vila-sacra,
2: Caiguts del cel.
1: Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
3: Xarxa audiovisual local.
4: A l'Alt Empordà.
5: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
6: Y dije, es un tío que va a un médico, digo, mira, doctor, digo, vengo porque hace una temporada que me duele mucho esta pierna. Digo, oh, esto es cuestión de la edad. Digo, coño, digo, esta tiene la misma y no me duele.

0: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
1: Del 23 al 26 de juliol vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
2: De la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

si ens pots i vols escoltar, felicitats per voler i gràcies per triar. Si no pots, perquè la tècnica, la situació, les ones no ho permeten, o potser no vols perquè no t'agrada el que fem, tranqui, l'oferta és àmplia i hi ha de tot en un dial ple, per coses, per uns i per altres. Sí, sí, ja, no és Ràdio Vilasacra, però tot és respectable i no sempre es pot tenir el que un vol.

0: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: És l'hora del pati.

0: Ràdio.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: El secret de l'amor.
4: Explica'ns el teu secret de l'amor.
5: 972-51-1268.
4: Deixa missatge i et visitarem.
6: Viu una història d'amor.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: El secret de l'amor. Ignasi, 79 anys. Maria Teresa, 72 anys. 54 anys casats.
3: Jo crec que ens hem mantingut junts la sinceritat entre tots dos, el carinyo de tots dos i la unió de tots dos. Tots dos hem lutjat per lo mateix. Ell lutjava per viure bé, jo. I jo lutjava per viure bé, ell. I després, quan van tenir els fills, doncs pels fills. O sigui, no ens hem preocupat quasi mai per nosaltres, no, ens hem preocupat més aviat pels fills. Nosaltres sempre hem quedat a banda, cosa que ara moltes vegades és al revés, eh? Hi ha moltes mares que es preocupen més d'anar a vestir bé que abans els fills. Nosaltres hem sigut diferents.
4: Ara tots dos estem mirant i no sé què passa, que per exemple tinc jo alguna idea o vull sortir, ell ho sap. És una espècie de compensació entre mútua que és d'espant. No els diem res i ho comprarem tot. És una cosa que no sé mai, no sé quina classe de com explicar-me, eh? Com aquell xiste que diu una persona que té un nano que no parla mai i quan té 20 anys, mira, no, ja parla. Diu, per què no parlaves fins ara? Diu, és que estava bé, no tenia per què parlar. Pues, algo similar, saps? El que ella està una miqueta més ressentida, perquè ja no soc carinyós. I llavors penso, podria ser una miqueta més... Però no em surt. Tinc un caràcter, no sé... I amb ella jo el faria molt més feliç, eh? Si li veus petó i qui t'estima més que jo. Jo trobo... Ara en aquesta edat ho trobo més ridícul, inclús. I no és, eh? Però ho trobo una miqueta despassat, ja. Aquests ballets que es donen el ditet i va... No acaba de... Després de tants anys junts i que... No acaba, no hi entro. És que si em forço, veurà que me'n forço.
5: Sí.
4: Que, si em forço, ella veurà que me'n forço. Però ja, no m'ho diguis, no. No m'ho diguis, perquè costa molt, eh?
3: Hem tingut problemes amb la feina, problemes amb la vida, perquè la vida és molt dura i hem tingut problemes, però discutint-se, de dir, engegant-se, mai a la vida, mai, mai. Sempre han estat tots dos alhora, sempre hem estat bé. I ara, gràcies a Déu, mira, aquí baix hi ha persones grans, no sé si has vist el que, però pensa que hi ha moltes que es rondinen una a l'altra.
4: El que m'agrada són aquests matrimonis grans, que estan junts, però es falten contínuament. I això n'hi ha molts, estan junts, per tants anys, vete a la mierda, vete aquí, vete... Nosaltres no hem dit mai cap renec, eh? Nosaltres mai. No se'm ha engegat mai el lloc mútuament, eh? Poder inclús és massa dolç i tot, això. I ja hem el cel, els dos, eh? Ja tenen puesto, ja tenim el reservat i tot allà, ja.
5: No, que no.

0: som una mica els de sempre i una mica diferents. Ben tornats a La Figuereta, un programa de Castells de cap per avall.
1: El programa de l'estiu. Divendres i dissabtes, quan menys, tu esperes.
2: Què vols fer-hi? Som Ràdio Vila-seca.
3: Actualitzem.
4: Bon dia a tothom.
5: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
6: Ràdio Vila-sacra.cat.

0: Falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única que les produeix amb certificació a Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. El director comercial de Celestec és José Crespo.
1: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
0: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà en part a Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
1: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
0: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures.

0: els dimarts a les 11 de la nit.
1: El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
2: Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vila-sacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.
3: I parlant d'emocions.
4: 5.
5: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
6: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: 100% Empordà.
2: Trucar.
3: Hauré trucat. No, no.
2: Truqueu. No, ells truquen.
4: Trucaré.
5: Trucaran?
6: Hauran trucat?
7: Hauran trucat.

0: 100 mensaje nuevo.
1: Ei, que som uns cracks. Som els millors.
2: Radio Vila Sacra.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Hola, em dic Berta. Tinc grans ulls i el cos ple de plomes. Surto a la nit a fer el meu crit. Qui sóc?
3: Hola, sóc en Jaume i vaig tercer. Està entre l'agost, menja del rebost. Li agrada passejar, però el que més li agrada és somiar. Qui sóc?
4: Hola, sóc l'Aleix i faig tercer. Tinc grans peus i visc a les neus. Tinc més d'un os i sóc molt gros.

Ulls a Marina Abramovic per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Forum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos han detingut un home de 37 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals al paratge de les Palmeres, al terme municipal del Prat de Llobregat, aquest cap de setmana. El foc va posar en risc alguns habitatges de la població. Les investigacions dels agents rurals van permetre identificar un veí de la zona com a presumpte responsable d'aquests incendis. Segons informen els Mossos, l'home va reaccionar de manera violenta i va amenaçar els agents que el van identificar. El detingut té antecedents i està pendent de judici per altres incendis forestals suposadament provocats, entre els quals un foc a l'espai natural protegit de la reserva del Delta del Llobregat. Els Mossos han detingut un home de 37 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals d'aquest cap de setmana. Segons informen els Mossos, l'home va reaccionar de manera violenta i va amenaçar els agents que el van identificar. El detingut té antecedents i està pendent de judici per altres incendis forestals suposadament provocats, entre els quals un foc a l'espai natural protegit de la reserva del Delta del Llobregat. El detingut té antecedents i està pendent de judici per altres incendis forestals suposadament provocats.
2: Y hay cerebros que no tienen solución.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
3: El programa dels dijous a la una de la matinada.
4: En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. Gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta.
5: Aigües de Catalunya.

0: La Unió Europea obre investigació contra Facebook i Instagram davant la sospita que violen les regles europees sobre protecció de menors. La Comissió Europea dubta que aquestes xarxes socials, propietat de la nord-americana Meta, facin prou per protegir la salut mental i el risc d'addicció dels joves europeus. Brussel·les, Jordi Baró.
1: Nova investigació de Brussel·les contra Meta, ara davant la sospita que no fa prou per protegir els menors a Facebook i Instagram. La Comissió Europea ha obert un procediment a la multinacional nord-americana per possible incompliment de la Llei Europea de Serveis Digitals, que l'exposa a multes milionàries de fins al 6% de la facturació. Brussel·les està preocupada pel potencial addictiu d'aquestes xarxes socials, per l'efectivitat dels sistemes de verificació d'edat dels usuaris joves i pel nivell de privacitat dels menors amb les configuracions predeterminades. Johanna Bernsel, portaveu de la Comissió Europea.
2: Per resumir, les presumptes infraccions estan vinculades al benestar mental dels usuaris i la protecció de menors. Aquest és el panorama general.
1: A finals d'abril, la Comissió Europea va obrir una primera investigació a Meta, llavors per no fer prou per lluitar contra la desinformació de cara a configuracions predeterminades.
3: Heu sentit algun mitjà de comunicació que hagi aprofundit en aquest tema?
0: La Unió Europea obre investigació contra Facebook i Instagram davant la sospita que violen les regles europees sobre protecció de menors. La Comissió Europea dubta que aquestes xarxes socials, propietat de la nord-americana Meta, facin prou per protegir la salut mental i el risc d'addicció dels joves europeus.
3: Protegir la salut mental. Heu sentit bé. Continueu escoltant.
1: Brussel·les està preocupada pel potencial addictiu d'aquestes xarxes socials, per l'efectivitat dels sistemes de verificació d'edat dels usuaris joves i pel nivell de privacitat dels menors amb les configuracions predeterminades.
3: Configuracions predeterminades, és a dir, manipulades. Continua escoltant.
1: A finals d'abril, la Comissió Europea va obrir una primera investigació a Meta, llavors per no fer prou per lluitar contra la desinformació.
3: No fer prou per lluitar contra la desinformació. Enteneu el que us diem sempre sobre les xarxes socials? Enteneu el per què hi som, però sense gaire bombo? Enteneu ara millor el per què Ràdio Vila-sacra?
4: Pensa, pensa.
5: Passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Bon dia. La calor ens donarà puntualment una treva, tot i que demà es tornarà a enfilar de valent. A 850 hectopascals es mantindran els 26 a 28 graus fins divendres, però dissabte arribarà un sol que portarà un descens moderat de la temperatura a tot el país, que serà més marcat al Pirineu. La mínima tornarà a ser alta aquesta propera nit, tot i que els avisos per calor nocturna quedaran restringits al Montsià i al Baix Ebre, on la temperatura novament no baixarà dels 24 o 25 graus, sobretot en punts propers a la costa, amb una marcada xafogor i alguns núvols baixos. Al migdia, la calor apretarà de valent, amb avisos generalitzats a l'interior i al Pirineu. Es podran assolir els 42 graus a Lleida, els 41 a Tremp i els 40 a Gandesa, mentre que al litoral i prelitoral la màxima no superarà els 32 o 33 graus, ja que entrarà la marinada i no deixarà pujar tant la temperatura. A la tarda creixeran nuvolades d'evolució que podran deixar algun ruixat feble al Pirineu Oriental i també al massís del Port, on no es descarta algun gra de calamarsa. A mitjà termini, la temperatura encara serà molt alta, però baixarà lleugerament. Tot i així, encara es podran assolir els 40 graus a punts de ponent, però el cap de setmana, amb l'arribada del sol, que es normalitzarà. Dominarà el sol, malgrat que es mantindran els núvols baixos, sobretot al delta de l'Ebre, i la pols se'n retirarà progressivament. A les tardes es podrà escapar algun ruixat dispers al Pirineu, tot i que el diumenge podran ser més extensos i ja al matí...

0: en arribar a les comarques gironines. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
2: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
3: Quina calor. Vens a l'aigua?
4: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vilasacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
3: Ja, això passa.

0: Tú cómo estás.
1: Yo no sé res.
0: Imagina, crea, sorprenda.
2: Simplement brutal.
0: Sigues intel·ligent.
3: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament. Ai. L'opció dels que en saben.
4: Això és la caixa de sorpreses.
5: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
1: És molt divertit, us ho passem molt bé.
2: Escolta.
3: I aquí, pues, hace la memòria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
4: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
5: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
6: Pot ser part del canvi.
7: Mama!
8: Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Sal. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesal.cat.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: I parlant d'emocions,
1: 62.
2: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
3: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
4: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
6: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

Passarella celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a Passarella.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Jo d'això no serà.
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens acosta de manera planera la genètica, les seves aplicacions i quina pot ser la seva implicació en el nostre futur.
1: Es tracta de l'obra Genètica eres tu, de la bioquímica i doctora en neurobiologia Rosa García Verdugo. L'obra ens ofereix un apassionant viatge a través dels nostres gens i ens ajuda a entendre, per exemple, com les mutacions no són necessàriament negatives, sinó que han estat les que ens han ajudat a evolucionar al llarg de la història. El llibre explica, entre altres coses, què entenem per genètica, per què serveix i quin és el seu futur en camps com ara la medicina personalitzada o els tests genètics per detectar abans moltes patologies. Però també planteja el debat sobre quins límits ha de tenir l'edició genètica i les connotacions ètiques que pot comportar el seu ús.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guió mig. Dalí.org.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les entitats independentistes convoquen una diada unitària i descentralitzada amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta i amb el lema «I soc, i som, pel present i pel futur, independència». Més detalls des de la plaça Catalunya de Barcelona, Jordi Corbalan.
2: Aquí a la plaça Catalunya és on confluiran les dues marxes de Barcelona que sortiran de la Gran Via amb Casanova i de la Via Laietana amb l'Avinguda de la Catedral. El president de la ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium, Xavier Antic, criden l'independentisme a sortir al carrer, però també tots aquells sectors socials descontents.
3: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar esforços, generar confiances i, mobilitzats, tornar a sortir al carrer.
4: Cal que tornem a generar esquerdes en aquesta falsa normalitat i cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
2: Els convocants de la diada denuncien un procés planificat de desnacionalització.
5: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
6: Pots alimentar el teu cervell com vulguis. Això sí, després no et queixis de la teva realitat mental.
5: A Ràdio Vila-sacra, contingut mesurat per especialistes, amb l'ajut d'intel·ligència artificial.

Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

intens, però distant. Anem compartint les nostres sensacions particulars, tant si estàs a la muntanya com si estàs a prop del mar. Ens trobem amb l'ànima d'il·lusió, amb l'ànima d'aquesta il·lusió per donar-nos un bon petó d'harmonia, de coneixement, d'humor, de música, per ballar, recordar i sentir, tu i jo. Quina meravella! Qui ens ho havia de dir? Totalment enganxats l'un a l'altre, com la paret i la hiedra. Estarem potser...

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
3: Salut i humor.

0: Associació Remplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Notes pèrdues de memòria? Activity Memo, de Laboratoris Clinitec, és un xarop elixir exclusiu per a retornar la funció mental, a base d'extractes, vitamines i minerals que estimulen la funció del cervell i l'activitat mental i cognitiva per no oblidar-te de res amb el declivi de l'edat, o també per adolescents que necessiten millorar la seva concentració i la seva funció mental. És normal que vagi fallant amb el pas del temps o l'estrès, i de vegades notem que falla més del compte, o bé, no ens concentrem. És probable que abans recordessis tots els aniversaris i ara ja no, o que ja no recordis on has deixat les claus o a on has aparcat el cotxe. Si casos així es repeteixen freqüentment, val la pena provar el xarop elixir Activity i Memo. És natural, amb registre sanitari i apte per a tothom. Només en prens una culleradeta al matí i llestos. Truca ara al 650 51 52 53 i amb la compra de 2 mesos et regalen el 3er mes gratis, perquè comprovis que funciona i no t'oblidis de res. Truca al 650 51 52 53 i el rebràs per missatgeria sense despeses d'enviament. Només trucant al 650 51 52 53.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: sigues l'autor de la teva felicitat amb Rafael Santandreu. Més d'un milió de lectors ja ho han aconseguit. Descobreix l'autor de No hi ha res tan terrible i l'art de no amargar-se la vida a la teva llibreria i comença a ser feliç. Publicat per Rosa dels Vents.
1: El millor del millor. De tot el millor. A Ràdio Vila-sacra 107 FM i punt.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia. La calor ens donarà puntualment una treva, tot i que demà es tornarà a enfilar de valent. A 850 hectopascals es mantindran els 26 a 28 graus fins divendres, però dissabte arribarà un sol que portarà un descens moderat de la temperatura a tot el país, que serà més marcat al Pirineu. La mínima tornarà a ser alta aquesta propera nit, tot i que els avisos per calor nocturna quedaran restringits al Montsià i al Baix Ebre, on la temperatura novament no baixarà dels 24 o 25 graus, sobretot en punts propers a la costa, amb una marcada xafogor i alguns núvols baixos. Al migdia, la calor apretarà de valent, amb avisos generalitzats a l'interior i al Pirineu. Es podran assolir els 42 graus a Lleida, els 41 a Tremp i els 40 a Gandesa, mentre que al litoral i prelitoral la màxima no superarà els 32 o 33 graus, ja que entrarà la marinada i no deixarà pujar tant la temperatura. A la tarda creixeran nuvolades d'evolució que podran deixar algun ruixat feble al Pirineu Oriental i també al massís del Port, on no es descarta algun gra de calamarsa. A mitjà termini, la temperatura encara serà molt alta, però baixarà lleugerament. Tot i així, encara es podran assolir els 40 graus a punts de ponent, però el cap de setmana, amb l'arribada del sol, que es normalitzarà. Dominarà el sol, malgrat que es mantindran els núvols baixos, sobretot al delta de l'Ebre, i la pols se'n retirarà progressivament. A les tardes es podrà escapar algun ruixat dispers al Pirineu, tot i que el diumenge podran ser més extensos i ja al matí podran arribar a les comarques gironines. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Quina calor. Vens a l'aigua?
9: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vilasacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
8: Ja, això passa.
10: Tinc dret a ser un veí més, vingui d'on vingui.
11: Tinc dret a tenir feina, ja anant cadira de rodes.
12: Tinc dret a una altra oportunitat, tingui l'edat que tingui.
13: Tinc dret a vestir-me de nena si ho sé una nena. Se t'acudeixen més ulletats.
14: Defensem el que és obvi. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
15: 107 de la FM.
16: De tota la vida.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vila-sacra és diferent.
2: Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.

0: Si vols una ment sana, Ràdio Vila Sacra tota la setmana.
1: De mitjans de comunicació, n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats, avui dia el món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més. Raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament, que falta fa al món.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Hem de treure el cap a Girona.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Convoy o Quim Mandado, del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 30 Ufam o música d'arrel amb Alosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell, entre altres actuacions.
2: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar, vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la fònica.
1: Alosa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngel Exojo, amb la seva marca.
3: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
4: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
3: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombo negre, o sigui, serà increïble.
1: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2, i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga.

0: pot ser part del canvi.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Oli verge extra DOP Empordà, Costa Brava, Tramuntana. Et torna crazy com Andralí.
3: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
2: Amb certification.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
4: Tanca els ulls.
5: Vine a l'Auditori de Girona. A la nova temporada de concerts t'esperen més de 70 propostes i grans noms de l'escena musical actual.
6: Rosalén, Marillion, Rufus Wainwright, Grigori Sokolov, Els Pets, Rita Payés, Marisa Monte, Ara Malikian, Julia Lezneva, Sergio Dalma i molt més.
5: Tota la programació a auditorigirona.org. Vine i vola.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai,
4: ai.
3: I ara?
5: Hey! Això és Ràdio Vila-sacra.
4: Què, què?
6: Que això és Ràdio Vila-sacra.
3: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
4: Jo?

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: fes molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Sabies que l'explotació de la torba emet més del doble de CO2 que tot el trànsit aeri del món? Per fi pots cuidar les teves plantes reduint la teva empremta de CO2 amb Vital Garden, el substrat sense torba que gràcies a la seva formulació ofereix el màxim desenvolupament de les plantes protegint el planeta. Vital Garden.
1: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
2: I parlant d'emocions,

0: I parlant d'emocions...
1: 5. Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al Top Manta. L'actuació és fruit d'un dispositiu coordinat de Mossos, Policia Local, Guàrdia Civil i Policia Nacional. No comprar productes del Top Manta ajudaria a evitar aquesta pràctica. Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma BMW en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga. El conductor va intentar fugir. Es va encarar amb els agents de la Policia Nacional i ha ingressat a presó. El copilot va escapar a peu. Se'n riuen de la llei, va exclamar un veí. Un foc intencionat afecta una casa ocupada de la marca de l'Am de Figueres. El foc s'ha declarat de matinada i no ha causat ferits ni danys estructurals.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: ¿El señorito usa calzoncillos cortos o largo?
1: Coneixes algun altre mitjà de transport que es plegui en només 7 segons, es pugui guardar sota la taula i hagi estat fabricat a mà per artesans especialitzats? Et presentem Brompton, la bicicleta que pots portar al transport públic, a prendre un cafè al bar sense preocupacions, guarda plegada sota el teu escriptori i també estalvia espai a casa teva. Amb un pes molt reduït, les bicicletes Brompton estan fetes d'acer o titani i dissenyades per durar molt de temps, mecànica o elèctrica. Tu tries.
2: Des de Brompton et convidem a provar-la gratuïtament durant 24 hores perquè la puguis incorporar a la teva rutina diària i descobrir-ne tots els avantatges. Truca'ns al 936 396 713 per reservar el teu Brompton Day. Repetim, 936 396 713. T'esperem!

0: protagonistes del nostre territori.
1: Sí.
2: Vols deixar-nos un missatge?
3: Hola, què tal? Que, bueno, que això, que, aunque sea poquet, que vaig provant d'estar molt de tant en quant, però intento.
1: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Tenim el que d'altres no tenen.
3: Oi, jote.
4: Al teu cercle d'amistats, la gent que estudia amb tu o a la teva família, hi ha algú que ha entrat a l'espiral de les addiccions? Drogues, alcohol, ludopatia o d'altres? No miris cap a un altre costat. Informa'l. Som dia 1, Centre Terapèutic de Girona, especialitzat en addiccions. Sortir-ne és possible. Dia 1, centreterapèutic.com.
5: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
3: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
2: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament, l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil.
1: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
2: És història.
3: Ràdio. Senzillament.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
2: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.

0: repassem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons. Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
6: Bon dia. La calor ens donarà puntualment una treva, tot i que demà es tornarà a enfilar de valent. A 850 hectopascals es mantindran els 26 a 28 graus fins divendres, però dissabte arribarà un sol que portarà un descens moderat de la temperatura a tot el país, que serà més marcat al Pirineu. La mínima tornarà a ser alta aquesta propera nit, tot i que els avisos per calor nocturna quedaran restringits al Montsià i al Baix Ebre, on la temperatura novament no baixarà dels 24 o 25 graus, sobretot en punts propers a la costa, amb una marcada xafogó i alguns núvols baixos. Al migdia, la calor apretarà de valent, amb avisos generalitzats a l'interior i al Pirineu. Es podran assolir els 42 graus a Lleida, els 41 a Tremp i els 40 a Gandesa, mentre que al litoral i prelitoral la màxima no superarà els 32 o 33 graus, ja que entrarà la marinada i no deixarà pujar tant la temperatura. A la tarda creixeran nuvolades d'evolució que podran deixar algun ruixat feble al Pirineu Oriental i també al massís del Port, on no es descarta algun gra de calamarsa. A mitjà termini, la temperatura encara serà molt alta, però baixarà lleugerament. Tot i així, encara es podran assolir els 40 graus a punts de ponent, però el cap de setmana, amb l'arribada del sol, es normalitzarà. Dominarà el sol, malgrat que es mantindran els núvols baixos, sobretot al delta de l'Ebre, i la pols se'n retirarà progressivament. A les tardes es podrà escapar algun ruixat dispers al Pirineu, tot i que el diumenge podran ser més extensos i ja al matí podran arribar a les comarques gironines. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi

0: Quina calor. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vilasacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

0: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
1: Quan?
0: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
1: On?
0: Boadella i les Escaules.
2: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
1: Què?
0: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
1: Quan?
0: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
1: On?
0: Boadella i les Escaules.
2: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte ens retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
1: Què?
0: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
1: Quan?
0: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
1: On?
0: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web Vila. amb.alta.cat/festival-mig fem-mig

0: mama!
1: Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.com.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: El Centre LGTBI de Barcelona t'ofereix ajuda, assessorament i orientació amb qualsevol tema relacionat amb el col·lectiu. Entra a barcelona.cat/centrelgtbi i informa-te'n. El futur ja és present.

0: Qui actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir. Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Torna a connectar amb la vida.
4: Això és la caixa de sorpreses.

0: I parlant d'emocions.
1: 52.
2: Em pinxo l'Ivadina, em panxo, vols que et punxi amb un punxó? I em panxo l'Ivadina, em pinxo, punxa'm, però la panxa no.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens parla de la competència, però els embaladits sabem molt bé que és més important participar que competir.
5: Hola, em dic Joan Casals Martínez i avui us llegiré una poesia anomenada Competència. L'autor es diu Joana Raspall. He escollit aquesta poesia perquè m'ha semblat molt interessant. Comencem. Competència. Sobre l'antiga taula, tot bullit i mal tapat, el tinter del besavi contra el boli ha cridat. Si t'arreplego boli, no et queixaràs del pes. Pagaràs fet a miques la feina que m'has pres. No siguis rondinaire, a tu t'estan guardant i a mi quan ja no regi, el cove en llançaran.
4: Moltíssimes gràcies, Joan, per escollir i llegir aquest poema de la gran poetessa Joana Raspall. I és que tots els que va escriure ens ensenyen a conviure de la millor manera. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
6: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: lacensura.cat.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a Nits de Circ.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
2: És molt més viu.
3: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
4: Perdona? Menye, menye, menye,
5: menye. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Hola, Javier. M'ha passat una cosa. Cap allà a les 7 va un cotxe per darrere i em fa moltes ràfegues constantment de les llums i avisant-me, que hi havia molt poc trànsit. Jo mirava, jo no notava res al meu cotxe, és un Smart, és nou pràcticament, i va perfecte. Bueno, però jo dic, bueno, pues algú passa. Però és per la part de darrere, eh? O sigui, ell em feia llums de darrere, no de davant, que et dius, mira, tens les llums llargues, no. I bueno, tant és així que m'ha passat, al final m'ha passat, a poc m'ha passat, m'ha mirat, i jo he mirat, i he vist que era un cotxe fosc, i li he explicat a la meva filla el que m'ha passat. Diu, ai mare, diu, doncs a veure si tens una roda. Diu, no, que ho he mirat, filla, ho he mirat tot, i no, diu, pues no sé, dic, pues mira, no ho sé, era un cotxe blau marí fosc, i vale, era el 7:15. Noi, he arribat fins a casa, al pàrquing, veig el cotxe i no li passa res. Si per casualitat ho estan sentint o alguna cosa, si podien dir què han vist, perquè jo demà portaré el cotxe al taller, però és que no es veu res, he mirat el pàrquing, ni una, les llums bé, tot bé, és que no ho entenc. Javier, només és això, fill meu.
7: Deixa un missatge.
8: Doncs la meva opinió és un sistema que utilitzen moltes bandes de lladres per fer-te parar, volent fer creure que tens algun problema en el cotxe, i mentre un t'està parlant per un cantó, per l'altre t'obren la porta i et roben el que poden. No parar mai a la vida quan us facin llums, no parar mai. I de la manera que has trucat a la teva filla, truca a la policia i digue'ls-hi. El número de la policia sempre l'heu de tenir entre els primers, dels contactes els primers.
9: 107 de la FM.
10: De tota la vida.
11: Abacus, sempre amb la cultura.

0: suposo que tots ja ho sabeu, però no està de més recordar-ho, que l'arribada d'internet va fer que moltes coses es poguessin falsejar. Molt més del que s'era capaç sense internet. La identitat, per exemple, la realitat d'una notícia, d'un fet, fins i tot enviar missatges anònims via e-mail o SMS. D'aquí va néixer la definició fake news. Sí, aquesta definició que ara és tan popular. També via telèfon pots falsejar i amagar el teu número del que truques si el que vols és fer que el com no sàpiguen qui ha estat l'autor d'una determinada trucada. Els mòbils actuals ho permeten. I el 067, via telèfon fixe, també t'ho facilita. Potser el que algú no sap, o sí que ho sap, però potser no ho vol pensar gaire, perquè, com tots sabem, pensar i raonar costa molt més del que sembla, sobretot pels cervells que són més privilegiats, d'aquests que corren pel món donant lliçons de vida a tothom, és que avui dia, via línia, via número, sigui quin sigui el número, es pot saber la majoria de tot el que hi ha darrere d'una falsedat tècnica o lineal. És a dir, a través del que es coneix com un rastreig, permet a un expert, és clar, detectar tot allò que pot haver-hi darrere d'una falsedat a través d'un número, d'una línia d'internet, d'una senyal. Ho sabies? Ah, ja ho sabies. Doncs perfecte. Jo no ho sabia.
1: Pim, pam, pum.
2: Pim, pam, pum.
1: Amb nosaltres, no per a nosaltres.
3: Sí.
4: Benvingut. Records del meu marit, que m'està dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
5: A veure...
3: Hola, nano.
5: Hola, bon dia.
3: Ja està dit.
5: T'ha de sentir la teva veu, eh? De veure't a l'anonimat que estàs.
3: Ja està dit. Vale.
5: Me n'alegro de sentir-te. Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
3: Ah.
5: Saps que m'explico?
3: Sí, sí.
5: Això sí que és bo.
6: Ja.
4: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu, eh?
5: A més, ens trobo que és molt positiu.
7: Això què és?
8: És...
9: El que no hi ha.
10: Això és...
11: És meravellós.
12: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
13: Quan t'alimentes bé, no només et cuides tu. Quan fas exercici o et relaxes, també cuides els altres. Perquè quan treballes el teu benestar físic i emocional, estàs cuidant les persones que més t'estimes i els professionals que tenen cura de tu. Cuida't. Comparteix salut. Generalitat de Catalunya.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies.

Una curiositat fascinant és la història de la Gran Esfinx de Giza, una imponent estàtua de lleó amb cap humà que es troba a les afores del Caire, a Egipte. Aquesta antiga meravella, que data del voltant del 2500 abans de Crist, ha intrigat arqueòlegs, historiadors i visitants durant segles a causa de diversos misteris que envolten la seva construcció i significat. La Gran Esfinx és una de les estàtues més grans i antigues del món, amb una longitud aproximadament de 73 metres i una alçada de 20 metres. Una de les curiositats més intrigants és que es creu que originalment estava pintada de colors vius, incloent-hi el vermell i el groc. Un dels misteris més notables és la identitat del faraó que va ordenar la seva construcció i el propòsit darrere d'aquesta majestuosa escultura. Tot i que alguns egiptòlegs creuen que representa el faraó Khafre, altres sostenen que podria ser una representació d'un déu lleó, com el déu Sekhmet. A més, s'ha especulat sobre la possibilitat de càmeres i paisatges ocults dins de l'esfinx, tot i que no s'han trobat proves conclusives. L'erosió en aquesta esfinx ha generat debats sobre la seva antiguitat i sobre la possibilitat de que hagi estat construïda molt abans del que es pensava originalment. Els patrons d'erosió a la roca suggereixen la influència de l'aigua, la qual cosa ha portat teories sobre un clima diferent a l'antic Egipte.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol, del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. Salvador, guió mig, dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposat.
1: Gaudir tres vegades més de l'irresistible gust de les teves telepizzas favorites? Demana online al triple.
2: Telepizza.es.
1: Telepizza, el secret és a la massa.
3: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
4: D'acord.
3: Quin és l'autèntic operador 100% català?
4: Vera.
3: I el més ben valorat pels usuaris?
4: Vera.
3: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
4: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
3: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
4: Vera.
3: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
5: Mare meva, quin somni.
6: Tu tens la recepta per fer els cels més blaus i els boscos més verds. Perquè quan ajudes al sector farmacèutic a eliminar els medicaments i reciclar els seus envasos, entre tots estem cuidant del medi ambient. Porta els medicaments que ja no necessitis.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai.
2: I ara?
3: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
4: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
5: Hola, som en Nil Pérez i en Pau Pérez. Aquest és el nostre conte radiofònic. La Coronamina.
6: Hi havia una vegada una família de tres persones. La mare es deia Rosa, el pare David i el fill Joan.
7: Els interessava molt el tema del Covid-19 i van investigar sobre ell.
6: Un dia van descobrir que a Wuhan, Xina, hi havia una mina d'on sortien tots els coronavirus.
7: I volien impedir-lo. Per tant, van comprar 3 bitllets d'avió fins a Wuhan, Xina.
5: Quan feia molt poca estona que passaven per sobre el mar, els passatgers van sentir.
8: Passatgers i passatgeres, els informem de que se'ns han espatllat els motors i estem caient.
6: Van caure molt a prop de la costa i quan van arribar a terra van comprar bitllets per un vaixell que anava a Hong Kong, Xina.
7: Però els esperava una aventura més.
5: Van enfonsar-se al costat d'una illa molt petita.
7: Uns dies després d'arribar a l'illa van veure un altre vaixell que anava a Hong Kong. I van pujar i van arribar allà sants.
5: Allà van agafar un tren d'alta velocitat fins a Wuhan, Xina.
7: I quan van arribar allà, van dir-li a l'alcalde tot el que passava, i també lo de la mina.
6: Ell va avisar molts obrers que agafessin les excavadores i que tapessin la mina amb sorra.
7: En molt poca estona van tenir la cova tapada i el Covid-19 en pocs dies extingit.
5: Així vam acabar amb el coronavirus.
9: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
10: La vida sona bé. Escolta-la.

0: cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Un somriure, una il·lusió.

Amagatzem Jotes Sánchez et proporcionem consells i informació, responsabilitat, agilitat, compromís, solucions i, sobretot, ens agrada conversar amb els nostres clients de les seves necessitats i ajudar-los a que la seva compra sigui més satisfactòria. Mitjançant bons consells i assessorament, aconseguim que el resultat del nostre treball i la seva compra sigui excel·lent. Ens trobaràs a Girona, al carrer de Santa Eugènia i a Figueres, a l'avinguda de Sant

0: Barcelona ja encadena 29 nits tòrrides seguides, la xifra més alta registrada fins ara en aquesta època de l'any. La primera quinzena de juliol ha estat la més càlida dels últims 40 anys a Catalunya, amb 11 dies en què s'ha arribat o s'han superat els 40 graus en algun punt del país. Barcelona, Montse Poblet.
1: Els termòmetres a l'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, fa 29 nits que no baixen dels 25 graus. I si es confirmen les previsions del Meteocat, no és l'única estació del país que acumula nits tòrrides. A Portbou, per exemple, en porten 10. A Badalona, 17. I aquí al Raval, on estem, n'han viscut ja 27. Amb aquest panorama, els refugis climàtics com el casal de gent gran del Raval triomfen. Els veïns com el Juan els fan servir per recuperar-se de les nits mal dormides.
2: Tengo una ventiladora y hace dos días se me cortó la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Prefiero estar acá un rato refrescándome. Cambia tu cuerpo ya.
1: I si parlem de calor diurna, les notícies tampoc són millors. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, aquesta és la primera quinzena de juliol més càlida registrada. La Montse ha optat per anar cada dia a una de les àrees de jocs infantils amb aigua que hi ha a Barcelona perquè el seu fill es refresqui.
3: Bueno, per ell, perquè com fa molta calor, i les parts normals fa molta, molta calor i fa molt sol, doncs aquesta és una alternativa fresqueta. I això passa genial.
1: La primera quinzena de juliol a Catalunya hi ha hagut 11 dies en què almenys alguna estació meteorològica ha estat a 40 graus o més. El rècord el té la famosa Lleida, que ha tingut aquesta temperatura 10 dies. El que abans era excepció s'està convertint en norma.
4: La xarxa de comunicació
5: local. Sentim la comunicació local.

0: Avui l'art ja no només viu als museus. I tothom pot ser mecenes. Som a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes, i amb el teu suport la fem créixer.
1: A Ràdio Vila-sacra, primer la cultura. Ho entens o encara et costa?
0: Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Allò que és de prop ens porta més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters...

0: Besalú. Temps era temps, terra de camperols, cavallers i nobles, feudalisme i vassallatge. Mil històries hi passaren, moltes al voltant d'una bona taula. Bufet Castell de Besalú. Bufet lliure amb cuina catalana casolana, carns a la brasa i amb terrassa amb vistes al fabulós Pont Romànic. Bufet Castell de Besalú. Carrer del Pont 2, tancat els dimecres. Gaudeix d'una altra gran història.
1: Has estat víctima d'una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.

0: decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
2: Escolta.
3: Hola, us explicaré el meu poema. Les taques negres a l'esquena i un vestit de color vermell i dues ales llaneres per volar com un ocell. Gràcies per escoltar-me, espero que us agradi.
4: Ara t'explicaré una història.
5: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
6: La diferència.
7: Confirmat.
8: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
9: Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
10: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
11: Ai.
12: Ai.
11: I ara?

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Imagina, crea, sorprende.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Més de 14 anys, aquesta és l'edat mitjana del parc de vehicles que circula per Catalunya i un terç dels cotxes supera els 20 anys. El sector alerta de les conseqüències que pot tenir l'envelliment del parc mòbil en la seguretat i el medi ambient i demana a Climent Sabater un pla en renove.
3: Una d'aquestes conseqüències pot ser que el 2030 Barcelona incompleixi la nova normativa de qualitat de l'aire que entrarà en vigor a tota la Unió Europea per l'alta contaminació emesa pels vehicles vells, com alerta el portaveu de la patronal dels concessionaris Faconauto, Raúl Morales.
4: Y en el caso de Barcelona, ese incumplimiento se puede producir tanto si no se renueva el parque automovilístico de manera rápida, porque lo importante es esto, la velocidad con que se renueva el parque, no tanto la tecnología.
3: Més de 14 anys de mitjana té el parc mòbil català, quan el 2008 eren només de 8 anys i un 30% dels vehicles superen ja els 20 anys. Són cotxes, doncs, més insegurs, més contaminants i més cars des del punt de vista del consum. Ara mateix, alerta la patronal, només es renova el 4% de vehicles cada any, el que farà que, si no s'activa un pla renove, el 2035 encara circulin la meitat dels cotxes actuals.
2: Agència Catalana de Notícies.

0: No escoltar aquesta emissora sinó raones prou. Al quedar enganxats sentint sensacions, podries entendre més i millor tot plegat.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Ciclus arriba a la teva ciutat. La nova aplicació amb la qual podràs guanyar premis simplement per reciclar. Participa i recicla en llaunes i ampolles de plàstic de begudes. Cuida el teu entorn i guanya premis. Descarrega't l'aplicació Reciclus i comença a formar part del reciclatge del futur. Ecoembes.
1: Va, anem a fer l'animal.
2: Ah, sí...
3: Bueno...
1: Ja coneixes l'actualitat, ara...
4: Per on anàvem?
3: Bueno, crec que hem de donar missatges coherents i, sobretot, ferms.
4: A difem, si hablamos de mierda y estiércol, tenemos que hablar de estercoleros diógenes. Estercoleros diógenes, recogida y venda al por mayor de abono y estiércol de primera calidad. Al potro va al polígono industrial de Mollet del Valle. Estercoleros diógenes, porque la vida puede ser una mierda.
3: En realitat no he dit fem, sinó ferms, que hem de ser ferms, i això, amic meu, costa d'aconseguir, eh?
4: Doncs no preocupi, jo tinc la solució al seu problema. Vol guanyar-se un adversari? Si està indecis i no sap quin regal fer al seu adversari, la solució està en Funerària Pere. ¿Te llevas mal con tu suegra? ¿Estás harto de que tu jefe te llegue siempre la contraria? Pues gánatelo y regálale el mejor estuche. Funeraria Pérez, somos el descanso.
3: Disculpi, senyor Molinero, jo li tinc molt de respecte, però no vol dir que tot això se li ha anat de les mans. Crec que vostè se li ha anat al cap, eh?
4: No pasa nada, justo. Que tengo problemas graves de cabeza, un trastorno de personalidad, pues no pasa nada. Basta con visitar psicólogo Don Ramón. Psicólogo Don Ramón, matasano sin titulación. En este caso solo lo podrá encontrar en un sitio, en su sitio.
5: I parlant d'emocions.
6: 13. Tiki-biki. Un espai per passar-ho bé, per escoltar mentre vas en el cotxe, fas les feines de casa, o fins i tot dones un passeig o surts una estona a fer exercici, sense masses pretensions i sense encotillar. T'hi animes? Si et sembla bé, a poc l'anirem construint plegats.

Sabies que els pingüins tenen els ossos buits? Per adaptar-se a aquest estil de vida aquàtic, els pingüins han desenvolupat diverses característiques físiques úniques, inclosos els ossos buits. Els ossos dels pingüins estan plens d'aire, el que els fa més lleugers i els ajuda a flotar a l'aigua. Això és important perquè els pingüins passen la major part del seu temps a l'aigua, on cacen peixos i altres animals marins. Els ossos buits també els ajuden a aïllar els pingüins de l'aigua freda. A més, els pingüins tenen altres diverses adaptacions que els ajuden a nedar i bussejar. Tenen les ales curtes i en forma de paleta que els serveix de rem. Els seus peus són palmats i tenen unes urpes afilades que els ajuden a agafar-se al gel i a les roques. I els seus cossos estan coberts de plomes denses i impermeables que els aïllen del fred.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. Salvador. Guió mig. Dalí.org.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
2: La teva emissora local.

0: 100% Empordà.
1: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanche, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
2: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.
3: Tu vols tenir un bon dia? Deixa'ns fer a nosaltres. MediaMarkt, 25 anys, sempre llestos.

Barrejar música és fàcil. Fer una selecció coherent de música és una altra història. És Ràdio Vila-sacra. A cada hora, la seva música. Entén?

així, en principi, diria que m'agrada més. Perquè així la meva pau mental pateix menys.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El clima, l'emergència climàtica, serà un factor cada cop més fonamental a l'hora d'elegir on viure. L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona ha elaborat un mapa metropolità de la vulnerabilitat climàtica on podem consultar si el nostre edifici ho és. Ho han fet en col·laboració amb el Sindicat de Llogateres i l'Oficina del Canvi Climàtic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Han constatat que, juntament amb la gentrificació immobiliària, hi ha també una gentrificació climàtica que desplaça residents del centre de la ciutat a la perifèria. Amàlia Calderón Argeli, que és investigadora de l'ICTA, l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB i també de la UOC. Benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Es barregen dues qüestions, no? D'una banda, la qüestió social i econòmica, de que no podem pagar el preu excessiu que tenen els habitatges, i de l'altra, aquesta gentrificació que dieu, que ens fan fora de les ciutats perquè hi ha aquestes illes de calor que sempre sentim parlar als centres de la ciutat. La gent ha de buscar-se la vida a llocs una mica més habitables.
2: Sí, diguem que en aquest estudi que hem fet hem volgut veure des d'aquesta perspectiva de quines zones estan més ben adaptades al canvi climàtic i també vincular-ho amb quines són les zones amb aquesta desigualtat social. I hem vist com són les ciutats més perifèriques, diguem, de l'àrea metropolitana, no el que seria tant Barcelona, ciutat o el voltant immediat, són aquestes zones les que són zones menys denses, menys contaminades, amb més espai verd, amb un parc d'habitatge una mica més nou, les que podrien ser només zones com més desitjables, no? Diguem, zones on les persones que s'ho puguin permetre moure's cap a una altra banda puguin veure com unes noves zones desitjables on anar, que cada vegada hi haurà més moviments de persones que poden voler buscar més qualitat de vida en aquestes ciutats, i que això es tingui en compte, perquè pot generar gentrificació o desplaçament de les persones més vulnerables que poden estar allí. Així que és important, doncs, tenir en compte no només les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, que són fonamentals, sinó també vincular-ho amb les pressions

0: tenim un problema greu i necessitem ciutats més verdes, no? On es pugui respirar.
1: Exacte, sí, jo crec que després de... Bueno, jo crec que aquest estiu tothom s'ha replantejat una mica quines són les condicions de l'habitatge on estava, sigui per dir menys mal que estigui aquí, que bé, o dir no puc més, o potser m'he de qüestionar decisions, no? Quan parlem de millores energètiques o quins són els nous habitatges que estan fent, que s'estan fent, amb quines condicions, és quan parlem de si ja venim també doncs de una crisi d'habitatge en què, bueno, hi ha molta dificultat en l'accés. Si això, a més, hi posem aquesta capa climàtica de qui té accés a un edifici amb aerotèrmia o qui es pot pagar un aire condicionat o quins edificis tenen un bon aïllament tèrmic o quins edificis són més nous, simplement, o qui està en un barri en què no es pot fer millores energètiques del seu edifici, sigui per les condicions estructurals de l'edifici, vinculat també amb el barri. Llavors veiem doncs aquestes connexions entre la crisi climàtica i la crisi de l'habitatge que ens faran requestionar com habitem les ciutats i com les hem d'adaptar.
0: Clar, la situació econòmica és la que acaba determinant si podem fer front o no a aquesta situació d'emergència climàtica. Heu posat en marxa una plataforma que és d'accés lliure que permet saber si nosaltres estem dins d'aquesta, si som candidats a patir la gentrificació climàtica, no? És una plataforma que és totes les poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona. Es pot veure barri a barri, fins i tot edifici a edifici, si som vulnerables a això.
1: Sí, diguem que tot això vinculant tant quina zona està més adaptada climàticament, quina zona té més espais verds, però també de quin any és el parc de l'habitatge i també quines són les zones més precàries socioeconòmicament, amb tot això hem fet un índex i també hem posat com a el que diem capacitat adaptativa, és quines són les polítiques públiques que tenim in situ, és a dir, que puguem veure geogràficament que siguin equipaments públics i refugis climàtics que de certa forma entenem que poden amortiguar o donar un recurs públic per evitar aquesta gentrificació.
0: Una eina que heu fet en col·laboració amb el Sindicat de Llogateres i també amb l'Oficina del Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire de l'Àrea Metropolitana. I crec que hi ha com informació de 36 municipis de l'Àrea Metropolitana. Com podem accedir a aquest mapa?
1: Sí, doncs ho tenim... està a la pàgina web del nostre grup de recerca, el BCNUEJ, Urban Environmental Justice, i també estan les nostres xarxes on tothom pot consultar i pot veure exactament quin és el valor de tots els indicadors que hi ha aquí compresos, que són com 20 o més de 20, i de l'índex final.
0: Doncs ja ho sabeu, BCNUEJ, allà podeu trobar aquest mapa per saber si esteu dins d'aquest risc de gentrificació climàtica. Amàlia Calderón Argèlic, investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Simplement brutal.

0: I parlant d'emocions.
1: 37.
2: Vale.
3: Sabies que...
4: Per què sentim els efectes de l'embriaguesa tan ràpidament al beure alcohol? Alcohol és el nom genèric d'una família de molècules d'hidrocarbur similars a la gasolina i el gasoil, però amb dos àtoms addicionals, un d'oxigen i un d'hidrogen. L'alcohol que bevem per desinhibir-nos posseix dos àtoms de carboni i rep el nom d'etanol. L'etanol és una molècula polar. Les molècules d'aigua també són polars. Mentre que un extrem de la molècula d'alcohol s'assembla a l'aigua, l'altre extrem és bri d'hidrocarbur. S'assembla a l'estructura dels olis i les molècules de greix de la membrana que envolta les cèl·lules del nostre cos. I aquí rau la clau de la rapidesa en què ens afecta l'alcohol. Aquesta semblança és la que permet a l'alcohol eludir les defenses de les membranes cel·lulars i, gràcies a que són molècules petites, poden colar-se per la paret cel·lular de l'estómac i entrar directament al torrent sanguini.

0: Sí, no, Calo. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vilasacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.
2: Informació, música, entreteniment.
3: Informació, diversió i alegria.

0: De dilluns a divendres, músiques preferides. Per compartir amb tots vosaltres.
1: Sempre Ràdio Vila-sacra.
2: Confirmat? M'han robat el mòbil.
3: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
2: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
3: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
2: Tens raó.
0: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
4: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
5: Figueres estrena un bus llançadera per apropar els visitants al castell de Sant Ferran. L'Ajuntament impulsa una prova pilot aquest estiu amb una connexió directa des de la Rambla i el Museu Dalí fins a la Fortalesa per reforçar l'oferta turística de la ciutat. El bus Castell circularà cada mitja hora entre les 11 hores del matí i les 5 de la tarda, amb l'última sortida des de la Rambla a les 16 hores i 30 minuts i des del Castell a les 16 hores i 40 minuts. Serà gratuït per als titulars de la T menors, la T social reduïda i la T estudiant. La Generalitat destina 3,5 milions d'euros a modernitzar les instal·lacions esportives de l'Alt Empordà. La inversió permetrà impulsar actuacions de millora en equipaments esportius municipals de tota la comarca en el marc del Pla de Xoc per a la millora de la xarxa bàsica d'instal·lacions esportives de Catalunya. Girona és la província catalana on més creixen les hipoteques per comprar habitatge. El mercat hipotecari gironí registra l'estudi presentat del segon millor maig des del 2010. Amb un creixement del 16,4% interanual en la signatura d'hipoteques sobre habitatges.
4: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
6: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
7: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
6: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
7: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
6: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
7: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
8: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.

0: Emma!
1: I aquesta és la història.
2: Sense sions, cap 25. En un momento dado, en l'emissora que todos escuchamos.
3: Ei, Sant Tornem-hi.
4: Ah. Però d'una manera especial avui,
3: eh? Carai, i amb alegria.
4: Ei,
3: bingo!
5: Què hi ha?
6: Què hi ha ara?
5: Què hi ha?
6: Què hi ha ara?
7: Ara arrencarem, va.
5: Ara va.
4: Què, Josep? Et veig aquí que plores ja.
3: Home, pensa una cosa, Xavier. És una sensació que bueno...
4: Doncs hi ha moltes coses que realment et deixen parat, no? Quan fas una cosa com és un mitjà de comunicació com una ràdio, perquè ràpidament notes les sensacions de les persones quan et truquen, quan et volen oferir doncs, el que tenen a les mans, i t'ho deixen i t'ho porten, no et demanen res i a sobre et donen les gràcies.
3: I amb ganes de tornar a venir, eh? Uh-huh. I amb ganes de tornar a venir.
4: En aquest moment tenim una trucada del Fernando, que ens vol fer una consulta. Bon dia, Fernando.
8: Bon dia.
4: Què tal?
8: Molt bé, vostès?
4: Pues aquí, com sempre.
8: Ens sento sovint, sí.
4: Sí, ens sent sovint.
8: Sí, sí.
4: I què li sembla el que estem fent?
8: Jo trobo que és una ràdio que m'agrada molt.
4: Li agrada?
8: És diferent d'altres.
4: Mhm. Uh-huh. Doncs li agraïm molt aquestes paraules. La trucada que ens ha fet era per...
8: Jo volia saber només una cosa. Em sembla a mi que el resto del món, em sembla que és el món, quan és el fi de setmana, tothom quan arriba el divendres diu, bueno, bon fi de setmana a Anglaterra, França, Itàlia, Nova York, allà on sigui. En canvi, a Catalunya es diu, bueno, bon cap de setmana.
4: Sí.
8: Jo dic, si és cap de setmana... Quan es comença el dilluns, tothom diu, uita, ara hem de començar la setmana. Si es comença la setmana dilluns, per què el dissabte es diu cap de setmana? Això és el que no entenc, perquè week és setmana i end és fin. Fin de setmana. Per lògica, em sembla a mi, es comença el dilluns i s'acaba doncs, el dissabte, no? I el dissabte es diu, bueno, bon fi de setmana. I la gent, quan comença a treballar, diu, ostres, una altra vegada començar la setmana el dilluns, començar la setmana el dilluns. Si es comença la setmana el dilluns, per què el dissabte es diu cap de setmana? Això em agradaria saber perquè a Catalunya, em sembla que és únicament, a Catalunya es diu cap de setmana i no fi de setmana. Mm. Aquesta és la pregunta que jo em faig.
4: Qualsevol persona de les que ens estan escoltant que sàpiguen la resposta a la pregunta que vostè ens acaba de fer, doncs esperem que ens truquin en el nostre telèfon i deixar doncs, la resposta, en el cas que la tinguin que buscar, doncs deixar la resposta en el nostre contestador. En el moment que la tinguem, doncs la traurem a la llum.
8: Molt bé.
4: Ferran, gràcies per escoltar-nos i que sàpigues que estàs a casa teva, que qualsevol cosa que vulguis fer en aquesta ràdio, doncs és teva. Eh?
8: Bé, estàs molt agraït.
4: Gràcies i endavant.
8: Molt bé, bon dia.
4: Adéu, bon dia.
9: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
10: L'estiu és època d'activitats a l'aire lliure i és important fer-ho. Mantenir-se actiu és una part fonamental de la salut física i mental, també de les persones grans. Però és important protegir-se davant possibles situacions de perill. A l'estiu són freqüents les onades de calor que poden provocar cops de calor, un trastorn al qual les persones grans són altament vulnerables. Recorda beure aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes apats lleugers, evita el sol directe i sortir al carrer a les hores de més calor. Si ets veí d'una persona gran en situació de risc per les onades de calor, dona-li un cop d'ull. El veïnat és molt important i pot ser una peça fonamental en el benestar de la nostra gent gran. Recorda, si ets una persona gran, beu aigua fresca sovint, encara que no tinguis set. A casa, controla la temperatura fent servir algun tipus de climatització. Si hi ha persones grans al teu voltant, estigues alerta, fes-los un cop d'ull i ajuda-les si ho necessita.
11: Fes-ho bé, apaga la tele i connecta el teu cervell a la vida. Ràdio Vila-sacra. Tota una vida de sensacions.
12: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
13: Cada petó té un color. Y un significado.

0: Troba tanda d'imants de la nevera i enganxines per a qualsevol lloc que et regala Ràdio Vila-sacra. Fins aleshores, ja hem regalat més de 400 als nostres oients en un mes i tenim encara 1.000 per regalar. Demana-la, si en vols una de cada gratis, al telèfon 656-1970-62.
1: Temps per la cultura.
2: ¡Wala! De unido. Hola a tothom! To fake en anglès vol dir falsificar. La paraula fake s'ha fet un lloc a la nostra llengua, però no en un sentit tan genèric. Uns bitllets falsificats diem que són falsos, no que són fake. Per nosaltres, l'adjectiu fake serveix per designar contingut falsificat que circula per les xarxes o per identificar perfils falsos, també a les xarxes socials. Tenim un terme concret, el fake news, que són notícies falses o no del tot certes, que normalment també es difonen per internet. A través d'una pantalla, tant les veritats com les mentides corren com la pólvora.
3: This is one DJ you don't want to fuck with.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a Passarel·la.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Les xarxes.
3: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
4: Paraules de nen.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
7: Si teniu a casa un gat i un gos, aquest poema és per vosaltres. I si no en teniu, també, perquè és un poema molt divertit.
8: El poema que he escollit es diu Gat i gos i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè tinc un gat i un gos. Gat i gos. Era un gatet esquifit, desnerit, escarrancit, arraullit, vora el foc es petegava. Foc de troncs mal estallats, retorçats, apilotats, enfumats sota l'olla que besava. No gaire lluny veia el gos, pel cendrós i malmirós, neguitós, per la teca que es petegava. L'un de l'altre no es fiava i es miraven de reull, tot aguantar-se la gana mentre l'olla vull que vull.
7: Moltíssimes gràcies per recitar aquesta poesia, Lola. Et felicitem per tenir un gat i un gos i per llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
8: Adeu, Embaladits.
9: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

El 95% dels residus que hi ha a la mar Mediterrània són plàstics o microplàstics. Per aquest motiu, des de Pesca Neta, treballem amb tots els pescadors de les confraries de Catalunya per eliminar i minimitzar l'impacte dels residus a la nostra mar. Tenir una mar neta i sostenible és cosa de tots. Troben més informació a pescaneta.org.

0: Faré un màster a la URB per tenir més oportunitats laborals.
1: Faré un màster a la URB per poder treballar del que m'agrada.
2: Tria la teva especialització entre els més de 90 màsters i postgraus presencials i virtuals de la Universitat Rovira i Virgili. Inscriu-t'hi ara. Continua avançant amb la URB.

0: moltes lleis es converteixen en una sola, es converteix en una experiència irrepetible. Més a prop teu, més lluny amb tu.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Mira, escolta'm, jo sóc gran, clar, tinc 78 anys, però us en recordeu del drapaire? A cada barri teníem un drapaire. I aquest drapaire recollia ampolles, recollia paper i ens pagava. Perquè quan s'acabava Nadal, que fèiem, teníem 3 o 4 ampolles, perquè clar, en aquella època els diners eren poquets, els guardàvem i els que érem inscrius, agafàvem les botelles i anàvem al drapaire, i el drapaire ens donava una pesseta per cada botella que donàvem. El meu pare comprava el diari cada dia. Fèiem un paquet i quan baixàvem el diari, ell passava el diari i ens donava uns dinerets pel que portàvem. Tota aquesta merda que ara tenim, containers, que fan una pudor, molts, que no s'hi pot passar pel costat, l'únic que deixàvem a la porta de l'escala, que passava a l'escombriaire, que portava un cavall, eren les deixalles del menjar. Llavors ells ho tiraven dintre del carro i et deixaven l'escombraria allà. I allò anava a parar al camp, i eren per fer... a veure... sembraven amb els plàtans, amb les taronges, tot això anava combinat molt bé. El que passa que va aparèixer el plàstic i això pues, no es fa càrrec ningú, però si tornessin un altre cop els drapaires, voleu dir que no seria una altra cosa?
0: Deixa un missatge.
3: Ei, tu canta, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor, però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
4: És un consell de la municipal, sona infernal.
5: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
0: Tanca els ulls.
6: You're on again. It ain't my turn, it's your turn.
7: Wind and

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Figueres estrena un bus llançadera per apropar els visitants al castell de Sant Ferran. L'Ajuntament impulsa una prova pilot aquest estiu amb una connexió directa des de la Rambla i el Museu Dalí fins a la Fortalesa per reforçar l'oferta turística de la ciutat. El bus castell circularà cada mitja hora entre les 11 hores del matí i les 5 de la tarda, amb l'última sortida des de la Rambla a les 16 hores i 30 minuts i des del castell a les 16 hores i 40 minuts. Serà gratuït per als titulars de la T menors, la T social reduïda i la T estudiant. La Generalitat destina 3,5 milions d'euros a modernitzar les instal·lacions esportives de l'Alt Empordà. La inversió permetrà impulsar actuacions de millora en equipaments esportius municipals de tota la comarca en el marc del Pla de Xoc per a la millora de la xarxa bàsica d'instal·lacions esportives de Catalunya. Girona és la província catalana on més creixen les hipoteques per comprar habitatge. El mercat hipotecari gironí registra l'estudi presentat del segon millor maig des del 2010. Amb un creixement del 16,4% interanual en la signatura d'hipoteques sobre habitatges.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
3: 3.
4: 100% Empordà.
5: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
2: I parlant d'emocions.
3: 77.
6: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
0: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es comparteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.
1: Ara toca calma.

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
6: 18 persones han estat ingressades l'última setmana en hospitals catalans a causa de les altes temperatures. Els serveis d'urgències han atès 182 persones per efectes de la calor els últims 7 dies. La majoria van ser cops de calor, però també hi va haver una seixantena de casos de deshidratació. Els centres d'atenció primària van atendre l'última setmana 671 persones, la gran majoria per insolacions i cops de calor. Una xifra una mica inferior a la de la setmana anterior.
7: Recull de notícies Ràdio Vilasacra.

Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a Vila de

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
3: Bon dia. Pues tinc un problema molt greu, que resulta que tinc dos senyors que són ocupes a casa meva, que m'intimiden i que no em deixen pujar a la piscina, o sigui, jo tinc molta por. Si pujo a la piscina m'insulten, llavors, clar, tinc por, tinc molta por. Fan rituals que el veïnat ja l'ho ha vist i, bueno, jo, la meva cosa és que jo demano que aviam si el jutge pot posar, perquè, clar, això és com, jo sempre dic, com la violència de gènere, la dona posa la denúncia, però resulta que fins que no la maten queda el paper allà, no? I jo el que demano és que aviam si el jutge pot signar lo del desahuci i que marxin de casa meva, perquè si no jo he tingut un càncer i me'n crearan un altre, perquè no estic visquent, o sigui, tinc por, estic tremolant sempre, o sigui, no estic visquent, no puc treballar. La cosa burocràtica és la cosa burocràtica. I de mentre jo em moriré, perquè estic totalment agobiada. Bueno, només que aviam si el jutge pot sentir això i m'ajuda. Per això us truco a vosaltres. I això és... Tant la policia com els Mossos d'Esquadra només estan esperant a tindre el paper. És una pel·lícula de sèrie B, però entre mentre o em maten per la part física o d'alguna manera, saps? És que jo moriré. Adéu.
4: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
6: Qui no té una passió? És curiós, però en aquesta vida, qui més qui menys té una passió? El que és important és poder-la tirar endavant. I és que a vegades aquesta passió et sorgeix a la cantonada.
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Endavant, porta'ns la teva passió.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 15 de juny del 2026. L'Ajuntament d'Olot ha desempadronat 1.300 persones per frau en el primer any de funcionament de l'oficina que ho controla, amb l'objectiu d'ajustar els serveis públics a la població. Bàsicament, eren persones que s'empadronaven però no vivien a Olot, o bé propietaris que feien negoci amb immigrants a qui cobraven per empadronar-los. Ens ho explica des d'Olot Gerard Vilà.
1: Persones que s'empadronen a Olot i que no hi han viscut mai, o bé propietaris que ho faciliten a immigrants a canvi de diners. Aquests són els dos perfils més habituals que s'ha trobat l'inspector que s'ocupa de l'oficina del padró d'Olot. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, assenyala l'èxit de la iniciativa.
2: Hem trobat una metodologia al llarg d'aquests mesos en el qual ja immediatament, veient les dades, ja d'entrada, diguem, ens surt una llum vermella a determinats habitatges on veiem que hi ha unes situacions que fàcilment, probablement, són fraudulentes, i és on es dirigeix aquest inspector.
1: Arbós, però, carrega contra una llei que diu que els va en contra especialment perquè els obliga a empadronar ocupes.
2: No pot ser que els ajuntaments estiguem obligats a empadronar ocupes, no pot ser. Però, en canvi, la llei t'hi obliga, però el que sí que no farem és que sobre hi hagi més abusos i més fraus sobre aquest padró.
1: Arbós diu que seguiran treballant perquè l'oficina del padró ha donat molt bons resultats.
0: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
3: A veure,

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família. Per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Obrim així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit, i amb productes del territori.
1: Un viatge en el temps.
2: Catalunya en un mos.
3: Arròs amb rap, caldós assucarrat.
2: De la terra.
3: L'arròs és un cereal mil·lenari del gènere Oritza i l'aliment bàsic pel 70% de la humanitat. És el segon cereal més produït al món i, per consum humà, el més important. El nom en català prové de l'àrab rus, com en moltes altres llengües europees. El seu cultiu es va iniciar a l'Àsia i a l'Àfrica fa més de 6.000 anys. A la península Ibèrica hi arribà amb els àrabs l'any 711 i el primer document on apareix escrit en català és del 1262. Juntament amb el blat de moro és un dels pocs cereals sense gluten, apte per celíacs.
2: Amb les mans.
3: Al Delta de l'Ebre, l'arròs és molt més que un ingredient. És identitat, paisatge i tradició viva. A la tardor és època de sega. Els camps, abans inundats, es tornen daurats i l'ambient s'omple d'olor de gra fresc. Les varietats cultivades, adaptades al clima i a l'aigua del Delta, donen un producte únic i d'alta qualitat. Les dones arrosseres del Delta mantenen aquest conreu amb la mateixa passió que els seus avis i besavis. Per conèixer millor aquesta feina, parlem amb la Susana Castells, presidenta de la cooperativa Essència del Delta. Susana, per què és tan especial l'arròs del Delta de l'Ebre?
4: Bueno, el Delta és així de bonic perquè hi ha pagesos i pageses que cada dia lo treballem i en tenim cura, i crec que som l'arquitectura del paisatge i l'ecosistema. I possiblement l'arròs del Delta és un dels millors arrossos del món.
3: Les varietats més cultivades al Delta són aproximadament una desena. Per tu, quina és la varietat preferida i per què?
4: L'Aro Delta, ja que és el primer arròs llarg aromàtic autòcton del Delta de l'Ebre. És molt versàtil, té un gust genuí i diferent, és divertit a la cuina. No sé, i és el que estimo més perquè cada any el cultivem les dones arrosseres del Delta i és la nostra essència.
3: Per últim, com és conrear arròs al segle XXI?
4: Bueno, és una fusió entre l'herència de la sabidoria de les nostres famílies i la tradició, no?, i la implantació de les noves tecnologies per poder aconseguir una qualitat excel·lent i competitivitat.
2: Giny i enginy.
3: L'arròs és un aliment versàtil i sorprenent. A Catalunya ja apareix documentat al segle XIV, amb plats com el menjar blanc del llibre del Sensoví. Amb el temps s'ha inspirat receptes de festa i d'ús diari, arrossos caldosos, secs, dolços i de forn. A més de cuinar-se, també es transforma en begudes. En són exemple la cervesa d'arròs o el sake. Al Delta, el projecte Kensho elabora un sake català amb arròs de la zona, combinant tècniques japoneses i producte local. Una mostra clara que la tradició pot obrir la porta a la innovació. Del nord al sud, l'arròs és més que un aliment. És història, és cultura i és un paisatge que uneix tota Catalunya amb un mateix gra.
5: On et ve de gust que anem a dinar avui?
6: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
5: I això?
6: Cal saber triar en temps estranys.
7: Un moment, mireu a càmera.
8: Lluís!
7: Uau, mireu això, passa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
8: Lluís!
9: Tanca els ulls.

Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.

0: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Instagram té eines per a famílies que fomenten un ús més segur i saludable de l'aplicació. Els comptes privats, per defecte, garanteixen que només els adolescents i els seus seguidors puguin veure les seves publicacions. Seleccionar un límit de temps diari a l'aplicació ajuda els adolescents a utilitzar-la de manera saludable. I si configureu junts la supervisió, coneixeràs millor a qui estan seguint. Informa't sobre aquestes i altres funcions a instagram.com/herramientas para familias.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
2: Ràdio Vilasacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.
3: That's it. Great. Wonderful.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
2: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
1: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi el desembre.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: Perquè la música forma part de la banda sonora de la vida d'una persona. Deixa que Ràdio Vila-sacra sigui la teva banda sonora. Sense interrupcions, Ràdio Vila-sacra,

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: El cafè de la ràdio,
2: proporcionant sensacions variades i agradables.
3: Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer coneix tots els gironins. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent. Opinem de valent. Donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.
4: És?
5: Ràdio Vila-sacra. A l'espai el temps no passen hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre... i... oh! Perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit.
6: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscancer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació

0: Què?
1: Tercer festival del curs Mixt de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mixt de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mixt de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?

0: Ella i les escaules.
1: Més informació al web vila.amvalta.cat/festival-fem-muga.
2: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: Atenció al Festa Festa.
1: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
0: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
1: Festa Festa.
2: Amb Amadeu Carbó.
3: Una oposició és com fer el Camino de Santiago, un recorregut que sense el suport adequat no es completaria. Amb més de 100.000 places a la teva disposició, Adams et prepara per aconseguir l'estabilitat laboral que tant desitges. Més de 60.000 alumnes ja han aconseguit la seva plaça amb nosaltres. Construeix el teu camí. Oposita amb Adams. Informa't a adams.es.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Ràdio Vilasacra 107 FM.
3: Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vilasacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Això recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per ciclistes i motoristes. La nova normativa obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders, els repartidors a domicili, l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà sempre obligatori. El Massaez és portaveu del govern espanyol.
2: Sobre los vehículos de movilidad personal, en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y, además, deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
1: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis normatius seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: Ets monitor o monitora d'esplai o cap d'agrupament escolta? T'interessa l'educació en el lleure i el tercer sector? La revista Estris de la Fundació Pere Tarrés és el teu punt de trobada. Hi trobaràs articles, entrevistes, anàlisi, opinió, recursos i molt més. Visita estris.cat o segueix-nos a Instagram i Twitter, @revistaestris. Revista Estris, més de 50 anys compartint l'aventura d'educar.
1: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
2: Al cinema dijous a mitjanit.
3: I parlant d'emocions.
4: 40.
5: Anem a temes...

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Quan la realitat és trista i avorrida,
1: el millor és inventar-se una bona història.
2: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries
3: convertides en sensacions.

0: arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira, de fa 15 anys. La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
1: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració, perquè, de fet, la gràcia que té és aquesta, no?, que combina una història molt, molt atractiva amb una manera d'explicar-la que és poètica.
0: La història de l'heroi que tarda 20 anys a tornar a casa després de la Guerra de Troia continua interpel·lant el lector actual, segons Sabater.
1: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi, la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i et desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: No és l'única novetat al voltant d'aquest clàssic. Ara Llibres publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blackie Books publica El ciclo de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou El viaje de Ulises.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol, del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21 i 30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves a Salvador, Guiomig, dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Queda't amb el millor.
5: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
6: Estalvi a tot arreu a bon preu i Esclat. T'ho posem fàcil. Aprofita les millors ofertes. Lots Estalvi i més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70%. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions en una selecció de productes. Apropa't al teu bon preu o Esclat més proper i comença a estalviar.
7: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
8: Tria Ràdio Vila-sacra.
7: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
9: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
10: Gironit.com.
11: Agenda, notícies, consultes, novetats musicals.
10: Gironit.com.
11: Concursos, entrevistes, fotos, vots de treball.
10: Gironit.com.
11: IMAP3, xat, fòrum, directori local, locals i municipis. Tot el que busques ho trobaràs a...
10: Gironit.com.
12: Sona bé.
13: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
14: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
13: I 100% en català. Et protegim?

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Salvador Dalí pinta amb un somni.
2: Digue'm.
3: Hola, sóc la butaca Strandmont i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
2: Dispensem?
4: Volia fer una crida a favor de la pagesia, soc pagès, i ja n'hi ha prou de criminalitzants. L'aigua que regui a Manta, si la poguéssim arribar a marcar, veuríem que es reutilitza en qualsevol altre lloc. Això ja per començar. El que comentem de que l'aigua ve subvencionada, que els pagesos, pues, tenim l'aigua subvencionada. Algú ha reflexionat què valdria si no la tinguéssim subvencionada els aliments? Algú ho ha fet? Crec que no. I després la demagògia que s'està fent des del govern, que ens estan enfrontant els uns als els altres per no dir la veritat, per no ser transparents, per amagar coses, i ja n'hi ha prou. Fem les coses com les hem de fer i no hi ha d'haver cap problema. Ni que l'aigua vingui de l'Ebre, ni que l'aigua vingui del Segre, ni que l'aigua vingui de Llana d'Anar. L'aigua l'hem de tenir tots, tota Catalunya. Però siguem transparents i siguem serios. No donem cops de sec, perquè aquí no anem enlloc. Només volia dir això. Molt bé, gràcies.

0: Gracias.
1: Gracias.
0: Gracias.
2: Gracias.
3: Muchas gracias.
0: Gracias.
4: Gracias.
5: Gracias.
1: Gracias.
0: Muchas gracias. Gracias.
1: Gracias.
6: Gracias.
7: Gracias.
0: Gracias.
4: Gracias.
1: Muchas gracias.
8: Radio Vila Sacra, sencillamente.
9: Perquè som informació, perquè som música, perquè som companyia.
10: Som el que no hi ha.
8: Llibres de ciència.
11: Aquesta setmana us proposem un llibre sobre fins a quin punt estem determinats per la genètica.
12: Es tracta de l'obra Tiene la sonrisa de su madre, del divulgador científic Carl Zimmer, publicat a Capitan Swing. El llibre recull les bases de la genètica i com determina el nostre aspecte fins i tot en detalls molt concrets. Però també explica com la genètica influeix fins i tot en si som o no resistents a alguns patògens. I l'obra de Zimmer va més enllà i també explica com la tecnologia ens ha costat cada cop més el coneixement dels nostres gens i obrir un nou camí a la medicina. També com la manipulació genètica pot comportar problemes ètics. En aquest sentit, el llibre planteja el debat sobre qui som en realitat i què volem transmetre a les generacions futures.

0: del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
1: Una de seitons, una de braves, uns cafès i un croissant per la taula 3, una amanida i un planxat per la 4, un lemon pie.
2: Trumfes, llegums i verdures estalvien les moltures.
3: Ximpom!
4: Ei!
3: Ximpom!
4: Aquí,

Les xarxes estan molt bé per passar l'estona. Per informar-te de Ràdio Vila-sacra, només a Ràdio Vila-sacra. Amb llicència legal de la Generalitat de Catalunya i emetent tant per al 107 de la freqüència modulada com per internet a la pàgina radiovilasacra.cat.

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens descobreix els noms de 100 científics bàsics en la història de la humanitat.
1: 100 protagonistes de la història de la ciència, d'Ignasi Llorente ens parla per ordre cronològic d'un centenar de figures que han marcat el camí de la investigació al llarg dels segles. L'obra s'estructura en capítols que inclouen la biografia de cadascun d'aquests protagonistes, les seves principals contribucions a la ciència i també curiositats sobre la seva vida personal. Per les pàgines del llibre passen, entre d'altres, Tales de Milet, Charles Darwin, Marie Curie i també científics i científiques més contemporanis com poden ser Jane Goodall. Un recull que, amb el llenguatge planer, acosta els principals moments que han marcat el coneixement i han contribuït a l'avenç científic arreu del món.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes, i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Què veus?
1: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu.
0: Oh, i on la tenen?
1: Ves a Bon Preu Esclat o segueix-nos a Instagram per córrer al punt de venda que tinguis més a prop. Bec, bec, estiu drinks.
2: Dels quatre clubs fundadors l'any 1900 fins als 1240 a l'actualitat. Federació Catalana de Futbol. 125 anys d'història. 125 anys de futbol a Catalunya.
3: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
4: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Music Club, el futur de la música.

0: A vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
1: Sí. Prova ara.
2: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
4: Bon dia, matiners. Aquest any hem tingut diverses visites dels inspectors Michelin. El WhatsApp treia fum enviant-nos missatges entre restaurants avisant del circuit que feia l'inspector. Tothom creu que aquest any l'Empordà lluirà noves estrelles. De fet, per nosaltres el reconeixement, però, i la satisfacció del client és el més important, com tothom, no? Però el que no negarem és la constància de feina i prestigi que et pot donar una estrella a nivell internacional, i és molt d'agrair pel negoci. Perquè moltes vegades ens oblidem que el restaurant i l'hotel és un negoci, forma part de la nostra manera de viure, i posem la nostra ànima i hores més que hores que traiem de la família i amics per poder il·lusionar i complir les expectatives amb què els nostres clients venen a casa. I el cor i l'ànima no hi surten als escandalls ni als assentaments comptables. El que no m'agradaria que donés llum a aquesta estrella és a l'esnobisme. Doncs jo sóc una persona de poble, i ho dic en majúscules perquè em sento orgullós de ser una persona de poble i encara més de l'Empordà. És el meu territori el que m'ha ofert la possibilitat de fer el que faig. Fins aviat.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: Digues prou, no estàs sola.
1: Què és la violència de gènere?
0: Qualsevol agressió física o psíquica d'un home a una dona que és o ha estat la seva parella.
1: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
0: Digues prou, no estàs sola.
1: Qui t'espia no t'estima.
0: Soc dona. Com sé si em maltracta?
1: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
0: No estàs sola.
1: Qui t'estima no et farà plorar.
0: Quines conseqüències té? Salut, psicològiques, por, terror, vergonya, culpa... Què suposa per a les dones i els fills?
1: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
0: No estàs sola.
1: Sense por.
0: Per què costa tant sortir-ne? Per què aguanta? Per què no se separa?
1: 900 900 120.
0: Com puc sortir-ne?
1: Digues prou, no estàs sola.
0: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
1: Explica-ho, callant no ajuda.
0: Qui pot ajudar? Com puc ajudar? Què es pot fer? Què s'ha de fer? Què no s'ha de fer?
1: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120. Digues prou, no estàs sola.

0: Més del 60% de les denúncies rebudes per l'Observatori de Violències Institucionals Masclistes l'any passat són contra el sector judicial. Així ho reflecteix un informe d'aquesta plataforma que posa el focus en la infància i l'adolescència. De les gairebé 140 queixes registrades el 2025, el 60% assenyalen al personal de l'Administració de Justícia com a responsables de discriminacions masclistes. Entre totes les queixes n'hi ha 44 que situen infants i adolescents com a víctimes centrals de la edat. Maritza Soré és coautora de l'estudi.
1: Que no se les cree sistemàticamente, que no se tiene en cuenta su voluntad, que en general también hay una infravaloración del peligro en que se encuentra. Las niñas, niños y adolescentes se ven obligadas a relacionarse o incluso a convivir en muchos casos con los progenitores que están muchas veces acusados de agresión.
0: El sector de la policia és el segon sector assenyalat per les denúncies i el segueix l'àmbit de la salut i el social.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
3: A veure,

0: I d'aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
1: D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
2: Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.

0: Ràdio Vilassacra, una altra forma de fer les coses.
1: Ens acompanyes?
2: Sardanes a la vostra ràdio local.
3: A Ràdio Vilassacra, dissabtes i diumenges a les 6 del matí. A més, també diumenges de 10 a 12.
2: 4 hores dedicades a les sardanes cada setmana. Ningú et dona tant.
4: I parlant d'emocions...
2: 92.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El preu de la bombona de butà s'encareix gairebé un 16% fins a arribar a un preu màxim de 17,83 euros. La revisió té un caràcter bimestral i l'augment està directament vinculat a la fi de la reducció de l'IVA i també a la pujada de preus dels transports. Tot i això, cal recordar que l'alça o el descens està limitat abans d'impostos al 5%. És un preu que s'estableix a partir del cost de la matèria primera, la comercialització i els possibles desajustos.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Per la màgia del moment.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: i a més que sap tot, es posi en contacte amb les televisions del país que estan buscant tertulians aviondos, que saben molt de tot i a més molt més, i es cobra molt per estar entretinguent cervells de sofà.
1: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 97251 1268.

La xarxa de comunicació local. Quan visitem una exposició, admirem la part final del procés artístic. Una obra gairebé enllestida, a la qual només li falten els retocs finals, que són la nostra mirada i les nostres interpretacions. Museus, galeries i sales d'exposicions són espais nets i generalment diàfans, destinats a mostrar aquestes obres de la millor manera possible. Però en realitat, quadres, escultures i instal·lacions provenen d'espais tan plens i caòtics com ho pot ser el procés artístic del qual neixen. Els tallers dels artistes són, per norma general, espais tan desconeguts com els camins i corriols per on transcorre qualsevol obra artística fins a arribar a la destinació final de veure's acabada. Per més informació, visiteu la pàgina Tallers Oberts a Facebook.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: SOS Costa Brava alerta que els espais marins del litoral gironí pateixen una degradació sense precedents. L'entitat denuncia anys de falta de control sobre la pressió d'embarcacions i reclama una gestió conjunta del litoral per protegir el fons marí. Gemma Esteve.
3: L'entitat considera imprescindible instal·lar boies de dia als espais més crítics per ordenar la presència d'embarcacions i garantir la seguretat dels banyistes. Jordi Cruz és portaveu de Medi Marí de SOS Costa Brava.
4: És qüestió de voluntat política de voler fer les coses. El que passa que també hi ha molta pressió en contra d'instal·lar boies de fondeig. Si s'instal·len boies, segurament s'instal·laran un palet més allunyades de la costa per permetre la gent que pugui nedar, pugui banyar-se, els pares puguin passar. Ara, actualment, es fiquen les embarcacions a davant de la roca, es fan el que volen.
3: Des de SOS Costa Brava també demanen ampliar la xarxa de boies ecològiques perquè les embarcacions puguin amarrar sense malmetre el fons marí i alerten que municipis petits com Mont-ras, en praderies de Posidònia, no tenen recursos suficients per assumir sols aquesta protecció.
4: I no té diners, però és que no té diners perquè no té port, no té turisme, llavors són els altres municipis els que porten la problemàtica sobre el municipi de Mont-ras. No es pot fer una gestió individual. La gestió ha de ser comuna i l'ha de gestionar la Generalitat.
3: L'entitat també assegura que el reial decret que prohibeix fondejar sobre la Posidònia no està tenint efectes reals a la Costa Brava perquè falta vigilància, més controls i sancions per fer-lo complir.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
5: En el 107 de la FM.
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Sentim la comunicació local.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
2: A Vila-sacra compartim cultura.

0: L'escalfament de l'oceà està reduint la mida del lluç europeu i d'aquí a finals del segle podria permetre l'entrada entre 4 i 9 centímetres més. Els investigadors de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que han estudiat l'evolució d'aquesta espècie en els últims 100 anys, conclouen que l'aigua del mar cada cop més calenta està reduint la mida d'aquests peixos, tant a l'Atlàntic com també al Mediterrani. Sentim a David Nachón, és el màxim responsable d'aquesta recerca.
1: Quanta més temperatura va haver, menor va ser la talla, o sea, el año de las merluzas cuando maduran. O sea, van a ser merluzas más pequeñas.
0: I això té efectes també en la reproducció d'aquesta espècie perquè com més petits són els exemplars, menys ous ponen i, per tant, també menys cries tenen.
1: Entonces, claro, si tenemos ya ahora y vamos a tener hembras cada vez más pequeñas, la producción de huevos va a ser menor y, consecuentemente, el número de individuos de la población va a ser menor.
0: L'equip de Nachón calcula que abans no s'acabi el segle, els lluços europeus perdran uns 4 centímetres si l'escalfament de l'aigua del mar es queda per sota d'un grau i fins a 9 centímetres si arriba els dos. L'escalfament de l'aigua del mar també podria reduir la mida d'altres espècies com el rap o l'abadejo, un peix molt semblant al bacallà. Aquest fenomen, derivat del canvi climàtic, també genera migracions de peixos, com per exemple la caballa, que busca en aigües més fredes, i avançaments de les temporades de reproducció, com per exemple ja li està passant també al sorell.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
3: A veure,

0: assistència sanitària som més de 5.000 metges compromesos amb la teva salut.
1: Som persones tenint cura de persones.
0: Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència sanitària. La dels

passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.

0: La vida és meravellosa. Creiem que el millor sempre està per venir i cada moment és una celebració. Vine a viure, a riure i compartir amb els teus. Aquí, els records es creen amb cada mos i la felicitat es serveix en cada pla.
1: Bala negra, bala negra soledad.
2: Les cuines són part de l'habitatge, però la majoria d'habitatges històricament els han concebut arquitectes homes al llarg de la història. I per tant, com que era un lloc on no hi entraven, no s'hi escarrassaven massa a l'hora de construir-les. En els últims anys, una colla de dones, sobretot, han vist la necessitat de repensar aquest model i de qüestionar tot el missatge que l'arquitectura ha enviat a les generacions posteriors. Una d'aquestes és Isabel Segura, historiadora i autora del llibre Cuines de Barcelona, que reflexiona sobre la feina dels arquitectes a l'hora de dissenyar les cuines. Tots els espais tenen un significat.
3: És a dir, l'espai no és neutre i, per tant, al darrere de la persona que està dibuixant, que està construint, hi ha una idea de família, hi ha una idea de les persones que l'habitaran. I no sempre la realitat ha anat, diguem-ne, darrere o ha seguit aquest imaginari de família nuclear estàndard.
2: El poc valor que se li ha donat a les tasques fetes per les dones s'ha resumit durant anys en la manera de concebre les cuines.
3: Crec que hi ha una vinculació estreta entre aquesta ignorància voluntària que hi ha hagut envers l'espai físic de la cuina i tot el que en ell es fa i qui ho fa.
2: Vaja, que el peix que es menjava tota la família es devia cuinar en algun lloc, però a qui li importava aquell lloc? Coincideix Zaida Mouchi, arquitecta i urbanista, autora del llibre Mujeres, Casas y Ciudades.
4: Nunca ha interesado mejorar la cocina porque ha tenido siempre una esclava, una trabajadora muy económica, una fuerza de trabajo muy económica, que por tanto, y que no se queja, y que tanto, ¿para qué mejorarla, no? Sí.

0: A Barcelona, dos arquitectes com Cerdà i García Fària demanen canvis. Cerdà diu que la cuina és la gran oblidada i García Fària que són insalubres, com recorda la historiadora Isabel Segura, però van haver de passar molts anys perquè els fessin cas.
1: Constaten que és l'espai més petit de les cases i que, en canvi, és el lloc on es concentra la major activitat o l'activitat més important. I, d'alguna manera, fan una proclama demanant que les cuines guanyin espai i, en canvi, comparades amb la saleta, que era un element, diguem-ne, ornamental de visites, de representativitat social, no cal que tingui tant d'espai.
0: Una de les idees més revolucionàries pel que fa a la cuina i l'alliberament de la dona és obra de Melusina Fay Pierce, una feminista americana de finals del segle XIX, principis del XX, que imagina una casa sense cuina. Això que avui es coneix com cohabitatge o cohousing. Imagina una casa sense cuina que iguali, evidentment, els gèneres.
2: Sí, antes en la casa premoderna, alberga muchas tareas que han ido saliendo de la casa, como es la educación, que a finales del siglo XVIII comienza a salir y se establecen las instituciones educativas, los hospitales también empiezan a aparecer pues, todo eso sale. Y ella dice, ¿por qué no sale la cocina también? Que finalmente necesita un conocimiento específico, unas máquinas, una tecnología específica y no tiene por qué estar solucionada en cada casa. Entonces ella propone casas sin cocina y propone que cada X casas haya un edificio, una casa, donde haya las máquinas para cocinar, para lavar, para todos los trabajos domésticos, pero de manera colectivizada.
0: Per què era tan revolucionària la idea de Melusina Fay Pierce i per què el cohabitatge ha costat tant d'implementar-se, tot i que a dia d'avui hi ha exemples en molts llocs? Zaida Mushi ho té clar.
2: Yo creo que interesa porque al final, evidentemente, una gente que comparte y que se organiza y se autoorganiza y genera red es más peligrosa para cualquier sistema que la gente aislada.
0: El que proposava és que en aquesta cuina hi treballessin homes i dones, cobrant un salari, perquè cuinar cada dia és una feina. Vaga!

0: cerca de ti. Si la burgesia o la classe mitjana volien separar la cuina del menjador i entaforar-la ben lluny, els blocs d'Estraradi, el model era un altre.
1: Paradoxalment, diguem-ne, és en aquests espais o en aquests edificis on es plantegen alternatives en aquella cuina situada en un cul-de-sac. La cuina en algun dels edificis, els polígons habitacionals tan denostats, tan criticats, bueno, és cuina menjador, és a dir, són espais que estan vinculats i que d'alguna manera recupera aquella tradició històrica de fer la cuina com a centre de la vida relacionada a l'espai domèstic.
0: Això era a Espanya i a Catalunya, i encara moltes cuines són així, que no tots poden canviar-les, és clar. A Estats Units, als 50, no hi havia passadís entre cuina i menjador, però la mentalitat una mica era la mateixa.
2: En els anys 50, a Estats Units, la cocina americana com la gran cocina donde hay una mesa para, sobre todo para el desayuno o para los niños, digamos, esta idea como de family room, ¿no? La habitación de la familia que se transforma, que la cocina se transforma en eso, ¿no? La familia entendida por la mujer y los hijos, no el marido, porque también eso lo podemos ver claramente en cualquier serie de la época de televisión. Cuando llega el marido, las escenas ocurren en el salón. El marido nunca entra en la cocina, por muy que esta sea bonita, excepto en el desayuno.
0: Una cuina que es convertirà en una presó d'or plena d'electrodomèstics d'última generació.
1: Ja la fi de la Segona Guerra Mundial, per tant, ja tota una indústria armamentística que recicla en la producció d'electrodomèstics, i per tant aquests electrodomèstics s'han de vendre. I aquest vendre, en el cas concret de Molinex, que diu Molinex allibera la dona, ja està jugant, diguem-ne, amb les propostes dels primers moviments feministes i de les grans teòriques. Molinex és una companyia francesa, Simone de Beauvoir ha publicat el segon sexe, i llavors està jugant amb aquest desig de trencar el model de feminitat, però des de la perspectiva allò consumista, compreu electrodomèstics i sereu felices.
0: I com estem avui? Doncs no gaire millor. Les cuines obertes han canviat una mica les coses, però encara...

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al Top Manta. L'actuació és fruit d'un dispositiu coordinat de Mossos, Policia Local, Guàrdia Civil i Policia Nacional. No comprar productes del Top Manta ajudaria a evitar aquesta pràctica. Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma BMW en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga. El conductor va intentar fugir. Es va encarar amb els agents de la Policia Nacional i ha ingressat a presó. El copilot va escapar a peu. Se'n riuen de la llei, va exclamar un veí. Un foc intencionat afecta una casa ocupada de la marca de l'Am de Figueres. El foc s'ha declarat de matinada i no ha causat ferits ni danys estructurals.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
3: I parlant d'emocions,

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té, l'exclusivitat.
1: Aniversari, la festa amb amics i amigues, la millor celebració. La fareu al Racó de les Festes, a Cassà de la Selva. Espai de celebracions disponible de dilluns a diumenge, matí i tarda. Baby showers per celebrar l'arribada d'un nou nadó. Trobades familiars, amb zona interior i exterior, part de boles. El Racó de les Festes, carrer del Remei 113, Cassà de la Selva. Visiteu el nostre Facebook i l'Instagram.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Una de les maneres que tenim de crear paraules en català és agafar el nom d'una marca que s'ha inventat X producte. Realment, això no és cosa del català, ho fan tots els idiomes. Algunes paraules, però, fa tant de temps que viuen dintre la nostra llengua que ja no les associem al nom de la marca d'on venen. Aspirina, donut, velcro, autotune, rímel, post-it, jacuzzi, sonotone, kleenex, piruleta, xupa-xup. Totes aquestes paraules tenen un origen comercial. Ho sabíeu?
1: Albert, quina cara fas?
2: No sé què fer.
1: Tinc la solució.
3: És Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: programa.
1: Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Sal. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a Vila.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Gent que és feliç fent feliços els altres.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: L'expresident Artur Mas, investigat pel Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre, demana al Constitucional que mogui fitxa si els jutges espanyols s'oposen a l'amnistia. I creu que el Suprem o el Tribunal de Comptes estarien cometent un delicte si es neguen a aplicar la llei.
6: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
7: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
8: Una societat ben informada sap tot allò que passa. Des de tots els punts de vista, amb totes les opinions. La informació que necessites, tal com la vols. Amb rigor, clara i directa. Cada dia.
9: Ràdio Vila-sacra.

0: Siguis on siguis, vagis on vagis, escolta.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost.

0: i ara demana un desig.
1: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.
2: Apuja el volum.
3: Pablo Alborán, Niña Pastor i Laxan Busto aterren aquest estiu a Roses amb els Sons del Món, que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella i diversos cellers de la Deo Empordà. Ens ho explica el director del festival Sons del Món, Xavi Pasqual.
4: Hi ha artistes que repeteixen, que he dit el cas de Sergio Dalma, Joan Dausà, Good Save the Queen. Clar, que repeteixin per nosaltres és un orgull, perquè com a festival hem aconseguit que quan aquests artistes surten a la carretera novament i hagin de triar a on presenten el seu disc dels festivals que tenim a la Costa Brava, trien Sons del Món.
3: El cantant Pablo Alborán serà l'encarregat d'obrir el festival amb l'únic concert que farà aquest estiu a Catalunya. El cartell també inclou artistes com Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà o Niña Pastori, així com actuacions especials amb unions inèdites com Laxan Busto i Gossos, o els Amics de les Arts amb Blaumut i Ramon Miravet. Els Sons del Món també programarà concerts als cellers de l'Empordà i activitats al Village de la Ciutadella amb música, podcast i festes temàtiques.

0: Yo no sé rank.
1: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
3: Què necessites avui?
4: Millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DIN, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edin.es.
5: Això és...
6: Xoc de luz...
7: Cal 25.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.

0: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Xo de luz tarda.
3: De mitjans de comunicació, n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats, avui dia el món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més. Raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament, que falta fa al món.

0: Saps ja que estàs a la sintonia de Ràdio Vilasacra, no? La de l'Empordà, eh? Sí, no?
1: Sí! La.
0: El 107 de la freqüència modulada, o per internet, a tot el món, a través de radiovilasacra.cat.
1: Te lo digo o te lo cuento.
0: Mira, si poses Ràdio Vilasacra a Google, veuràs i sabràs què, com i amb qui. Allà trobaràs, a més, una app que no només et facilita l'accés a la nostra emissora de forma digital, sinó que també tot el que t'interessa de la capital del món, que, com bé saps,

0: Som una emissora de poble des de 1993. Fem una feina dedicada a la música de sempre i ara, a més, també a tot el record, a tot l'arxiu audiovisual de sensacions que s'han portat a terme des del principi de la ràdio. Cada dia, tots els dies de l'any, tens una selecció feta amb molta mesura, on cada hora del dia tens els arxius adequats al moment precís i al minut concret, on no barregem a bulto allò i això i que soni el que sigui. No, a Ràdio Vila-sacra no. A Ràdio Vila-sacra tenim molt present que tot no s'hi val per oferir el cervell més evolucionat en ple segle XXI, clar que no. I el que saben, també ho saben. Som, evidentment, una alternativa més a tot el que hi ha en comunicació i mitjans. I com bé saps, només tu tries allò que més t'identifica de forma lliure, com ha de ser, i que per triar amb llibertat no quedi mai. L'oferta és àmplia. A partir d'aquí, cadascú al seu rotllo i que ningú després vingui a queixar-se de que si ho hagués sapigut o si li haguessis dit. No.
1: No.
0: La llibertat que mai ens falti. Apunta. Vila-sacra, la capital del món, ofereix una forma de sentir que si sents, sabràs.

0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte ens retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web vila.amb.alta.cat/festival-fem-muga

0: E nel Vaticano, Radio Villa Sacra Des de Buena Manana Temprano, Nano.
1: Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Dios, esto se ha vuelto locos. Que no, hombre, que no reímos. Y punto, así de claro.
3: A la ciutat de les sensacions.

El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.

0: no hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
1: Què vols dir?
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
4: Tant, que Déu-n'hi-do. Sí.
6: La cuina empordanesa es distingeix per la varietat de sabors i contrastos. El mar dona un excel·lent peix i marisc, típic dels plats de la costa. La plana, fruites i productes de camp i horts. I la muntanya, les carns, els formatges i els productes silvestres. La barreja de tots ells és la materialització de l'anomenada cuina de mar i muntanya. Però la seva essència radica en la utilització de productes autòctons de molt bona qualitat. La carta del restaurant és un exponent d'aquesta qualitat, on la gastronomia catalana s'expressa en cadascuna de les receptes, en perfecta harmonia amb la restauració dietètica, baixa en calories, i vegetariana que respecta els sabors mediterranis i empordanesos, acompanyada d'una selecció de vins de collita pròpia i resumit en una proposta gastronòmica creativa amb serveis a la carta i menú del dia. També menús temàtics segons temporada i cuina de mercat. Tot això té un objectiu únic: el benestar i la satisfacció del visitant.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Parlament ha aprovat la reforma del Codi Civil que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat. Aquesta llei estableix que si una persona necessita ajuda, per exemple, per vendre un habitatge, per signar una hipoteca o per gestionar els seus diners, podria rebre aquest suport sense que una altra persona decideixi per ella. La reforma també reconeix els suports que moltes persones ja reben de familiars o de persones de confiança. A més, permet deixar decidit qui les haurà d'acompanyar en el futur si algun dia ho necessiten i incorpora també garanties per evitar abusos. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha destacat la importància d'aquesta llei.
2: Aquí es reconeix la capacitat de tothom i el que es fa és donar suport en aquesta presa de decisions en lloc del que fèiem fins ara, que era de substituir-los en aquesta presa de decisions. Aquest és un canvi de fons, és un canvi important.
1: Una llei que també diferencia els suports a les persones adultes de la protecció dels menors. El Codi Civil dedica un apartat propi a les mesures de protecció dels infants i dels adolescents.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: Xo de luz tarda.

Passarella celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarella.com.

0: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí Sensacions.
1: Ai, mira!
2: Temporada-alta.com.
3: Sí! Un moment, mireu a càmera.
4: Lluís!
3: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama! Oh, quina passada!
4: Lluís!
5: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
6: A ver, que me caliento.
7: No m'ho facis, sí, això.
8: Sí, sí, sí.
7: No m'ho facis, això.
8: Sí.
7: No.
9: Madre mía, sí, qué miedo.
10: Doña Rogelia, por favor, para acabar el programa.
6: Pero un guapo,
11: No, yo no acabo. Que acabes tú, que tenía la prisa del corazón.
6: Mujer, ¿qué haces?
11: Habla rápido, que tenemos muy poco tiempo. ¡Hombre! ¿También? ¿Qué sabes tú?
12: Són uns professionals de gran calidad.
13: Hi ha molta maldat en este món.
14: Hem vingut a veure una rotonda.
15: Me parece estupendo.
14: Està meravellós el món de les rotondes. Una rotonda es fa on abans hi havia un cruce dels antics, ficaven una rotonda perquè la gent circulés més bé.
16: És molt sabiendo aquest home.
14: Sí, que és. Però n'hem fet tantes a Catalunya que fins i tot s'han fet rotondes on no hi havia cruce. Aquesta rotonda que ha posat aquí a l'entrada...
17: Ara, de moment, només té entrada i sortida. Venen de repte de Casà,
14: sí,
17: fins a... Vilobí, i és repte, no té cap sortida.
14: Està bé.
18: Travesseu la rotonda, primera sortida.
19: Jo l'animo a que lo haga.
20: No m'enganyeu, que tinc molta gana, eh?
14: No pateixi.
21: Pues, pobre senyora.
20: Hasta luego, Luca.
14: Estem a 150 metres de la rotonda i no podem anar fent rotondes així, perquè farem prevenents a la gent. Vete aquí al costat. Un cotxe abandonat. Això és d'un tio que va començar a donar voltes a la rotonda, diu, no me'n surto, no sé per on s'ha de sortir, deixo el cotxe aquí i foto el camp. Fet-te. No ho hem portat nosaltres, eh? No s'ha tretze. Estava aquí dins, gent tot de llibres abandonats. El examen para obtener el permiso de conducir.
22: Qué bueno, ¿eh?
14: Hasta se va a comprar, porque diríamos si solo la rotonda que está de Río de Llots, o donde surt y no... En fin...

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala de Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Amb la pandèmia, més de 800.000 persones han hagut de recórrer a les entitats socials. Durant aquest temps, hem acompanyat les persones en situació vulnerable, oferint suport en habitatge, treball o alimentació. Érem necessàries. Ara som imprescindibles. www.somimprescindibles.cat

0: conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Mensaje número 1. Recibido el día 15, a las 11 horas 30 minutos.
4: Sí, hola, bon dia. Mira, sóc Montse Buñuel de Granollers. Us trucava perquè, juntament amb una escriptora de Figueres, hem fet la publicació d'un parell de llibres juvenils i volíem saber si us podíem enviar per correu electrònic l'informació dels mateixos per si us pogués interessar, doncs, a donar a conèixer la feina que havíem fet. El meu telèfon és el 630-90. Moltes gràcies. Adéu-siau.
5: 107 de la FM.
6: De tota la vida.
7: Us quedeu, oi?
8: Són part de l'ADN empordanès.
7: Directe a tu.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Xoc de luz tarda.
2: Mama, t'havia de dir això. Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents són literalment flipants. He fet col·legues de mig món. He parlat davant de tota la classe. I el profe m'ha fet thumbs up. T'ho juro, mama, és brutal.
3: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.

0: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
1: La màquina del temps. La màquina del temps. La màquina del temps. La màquina del temps.

0: Segur que l'heu reconegut. És la inconfusible entradeta d'harmònica amb què arrenca Sweet Virginia, un dels grans clàssics dels Rolling Stones. Forma part de l'únic àlbum doble d'estudi de la banda i, com la resta de les 17 cançons que recull aquest treball, és un tema creat lluny del gris paisatge londinenc. Era la primavera de 1971. Els Stones estaven en un immillorable moment artístic, però la mala gestió econòmica els havia dut a la fallida. Els músics devien al fisc més diners dels que podien arribar a guanyar mai per més discs que venguessin. I davant d'aquesta crítica situació, els seus assessors només van trobar una solució: recomanar-los marxar temporalment del país per escapar del Ministeri d'Hisenda britànic. El destí, la Costa Blava francesa. Durant aquell període, els Stones van continuar la seva vida d'excessos i descontrol, però també havien d'abordar l'enregistrament del seu proper disc, i allà no tenien estudis on fer-ho. Així que van decidir improvisar una sala de gravació al soterrani de la mansió que Keith Richards va llogar a la població costanera de Villefranche-sur-Mer. Era un edifici senyorial de finals del segle XIX i que es va batejar com Chateau Amichitia, un nom que va mantenir fins al 1916, quan el va comprar el multimilionari americà Samuel Goldenberg, un dels 700 supervivents del Titanic.
1: CQD, SOS, from Titanic. We have struck iceberg, sinking fast. Come to our assistance.
0: I la seva dona havien embarcat al port de Cherbourg en una cabina de primera classe en direcció a Nova York. I gràcies a aquests passatges privilegiats, quan 5 dies més tard el transatlàntic va xocar contra l'iceberg, que l'acabaria enfonsant, el matrimoni va poder pujar a un dels bots salvavides i ser rescatat pel Carpathia 8 hores després de l'impacte. La salut de Samuel Goldenberg va quedar afectada pels efectes de la nit gelada que van passar esperant que els vinguessin a recollir enmig de l'oceà. Els metges li van recomanar passar llargues temporades en zones de clima temperat, unes condicions climàtiques que va trobar a la costa del sud de França, on va comprar aquell palau neoclàssic de Villefranche-sur-Mer i que, en honor a la seva dona Nella, va rebatejar amb el nom de Villa Nelcott. La parella va viure-hi fins al 1921, data en què es van divorciar, i Samuel Goldenberg va vendre la propietat a una família del sector Navillier. Durant la Segona Guerra Mundial, la mansió va servir de caserna dels nazis i no va poder recuperar-se com a propietat privada fins que l'estiu de 1944 els aliats van desembarcar en terres franceses. A partir de la dècada dels 50, Villa Nelcott va passar per diferents mans, fins que Keith Richards la va llogar el 1971. Equipada amb 16 habitacions, un extens jardí i accés directe al mar, aquell estiu Villa Nelcott es va convertir ben aviat en punt de trobada dels components dels Rolling Stones. Des d'allà, sortien a navegar fins a Mònaco o fins a les platges d'Itàlia. Feien tan sovint aquesta ruta que van batejar-la com Main Street, fent referència al que en anglès seria un carrer principal. I d'aquesta denominació, més la sensació d'exiliats que tenien pel fet d'haver hagut de marxar del Regne Unit, va sorgir la idea de titular el seu nou disc Exile on Main Street. Durant aquells mesos d'exili francès, els músics, les seves famílies, amics i una gran diversitat de personatges van passar per Villa Nelcott. Hi havia festa a tota hora i per tots els racons de la casa. I això es feia difícil de combinar amb la feina d'intentar fer un disc. Així ho recordava Mick Jagger fa uns anys.
2: It was a big party time, you know, that was the thing that happened in that period, you know. And there was a lot of visitors and a lot of fun and a lot of drinking and carrying on and girls and all that sort of thing.
0: el nou àlbum s'havia d'enregistrar. Així que van decidir convertir el soterrani de la mansió en un estudi improvisat. No era el lloc més adequat, ja que hi feia una calor de mil dimonis i la humitat d'aquell espai arribava a límits insospitats. Però allà va ser on, entre festa i festa, els Stones es tancaven amb els seus instruments per aïllar-se, a compondre i gravar.
3: It's a strict rule that, you know, whoever came to the house didn't go down the basement. You know? So, in a way, two different worlds going on at once, you know. I mean, actually, writing songs in the afternoon, recording them in the evening, you have no time for debauchery, you know? Even me.
0: La seqüència que descriu Keith Richards es va allargar durant els llargs dies d'aquell estiu.

Aquesta és una composició amb què els Stones van voler homenatjar la música folk americana. Havien redescobert aquest estil en part gràcies a Grant Parsons, el cantant de The Flying Burrito Brothers, i amb qui Keith Richards havia establert una estreta amistat, compartint experiències artístiques i també algunes addiccions. No és d'estranyar, doncs, que Parsons fos una de les persones que va visitar els Stones a Villa Nelcott, i la seva visita ha quedat impregnada en el Sweet Virginia, que va sortir d'aquell soterrani i en el qual el músic va col·laborar-hi fent veus als cors. També en la lletra de la cançó s'hi percep la influència de Grant Parsons. Els seus versos estan plens de referències, algunes metafòriques i d'altres de ben directes, a les drogues i l'alcohol. Els excessos del músic de Florida amb tots dos vicis eren tan desmesurats que finalment la convivència amb ell es va fer insuportable fins i tot per a Richards, que va acabar fent-lo fora de la mansió. Dos anys més tard, Parsons moria d'una sobredosi d'heroïna. Tenia 26 anys i aquella frase final de la lletra de Sweet Virginia, on cantava amb els Stones apel·lant a treure's de sobre aquesta porqueria, referint-se al consum de drogues, ha quedat com un regust amarg d'aquesta dolça cançó.

0: Som creadors de contingut? Si tens ganes d'aventura, acompanya'ns en aquest viatge.
1: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa...

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Auto Taller Joanola. Mecànica, electricitat, pneumàtics.
1: Líder europeu de taller multimarca.
0: Especialistes BMW.
2: Confiança i seguretat exclusives. Carrer Garrigàs 13, Figueres.
0: Telèfon 972 50 55 55.
3: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
4: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.
5: Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses, innovant amb tu.

0: Torna a connectar amb la vida.
1: Obre les portes. I les finestres. I les terrasses. I els jardins.
2: Obre el teu cervell a una nova forma de sentir ràdio i el teu cos t'ho agrairà.

0: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: A Bezoya som molt de viure molt fort i molt...

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: que estrenarà el mes d'octubre un nou festival de literatura infantil i juvenil. Sota el nom de Canalla, comptarà amb grans noms com Maite Carranza, Roser Capdevila i Pilarín Vallès o Xavier Salomó, i dedicarà una part important a la il·lustració amb masterclass de referents del sector. Durant 3 dies, del 23 al 25 d'octubre, el Festival Canalla desplegarà una programació pensada per acostar la literatura infantil i juvenil a públics de totes les edats a través de llenguatges diversos. Germán Machado és el comissari.
1: Ens preguntem què vol dir ser canalla, no? Volem que la canalla sigui lliure, sigui creativa, sigui crítica. Ara estem disposats, nosaltres com a adults, a permetir-lo, a favorir-lo, tot això.
0: Entre els noms destacats d'aquesta primera edició hi haurà l'autora alemanya Susanne Strasser, també Marta Altés, Maite Carranza, Miquel Desclot, Jaume Copons, Mercè Galí o Anna Font. Un dels moments destacats serà la conversa entre Pilarín Vallès i Roser Capdevila, ja que la il·lustració tindrà un gran protagonisme. Un espectacle que fa una relectura de l'Odissea serà l'encarregat d'inaugurar la festa literària.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: reinogourmet.com. Reinogourmet, qualitat navarra.

0: Carol Rius és la vicepresidenta de la coordinadora de Colles Castelleres.
1: La dona és present en la vida de les colles castelleres en un 50%, 40% depenent, però no és present en aquells càrrecs de responsabilitat, sobretot els càrrecs de responsabilitat tècnics, és a dir, aquells que són més visibles, el cap de colla, el cap de troncs, cap de pinyes.
0: Som lluny de la paritat als càrrecs, segons dades del 2022, les últimes que hi ha. La majoria de dones amb responsabilitat són de colles petites.
1: Castells té més de 200 anys d'història, no? O sigui, és difícil combatre contra una tradició de 200 anys quan la dona no pot entrar als castells fins als anys 80-90.
2: El talent no té un biaix de gènere, però les oportunitats històricament sí que n'han tingut. Pensem que els castells no deixen de ser una tradició, que tenen més de 200 anys d'història i que van néixer al Camp de Tarragona, i que, dit ràpid i malament, les primeres colles van ser formades per homes que eren senyors forts que venien del camp o de la mar. Per tant, és evident que aquesta motxilla històrica es nota, especialment en les colles que han nascut en aquest context geogràfic o històric.
0: La Yasmina Armesto va ser presidenta de la Jove Xiquets de Tarragona, una colla gran. Ella també lluita per buidar d'aquesta motxilla històrica, tot i que les reivindicacions per igualtat, moltes d'elles hi afegeixen una part d'autocrítica. La dona també s'ha d'empoderar. La Gina Fort és la cap de colla de la Jove de Tarragona.
3: La primera és que les millors edats per tenir un càrrec de responsabilitat solen ser entre els 25 i els 35 anys, sobretot perquè cal dedicar-hi moltes hores i viure molt per la colla. Llavors, en aquesta etapa vital et veus amb prou energia i capacitat per coordinar un grup tan gran. D'altra banda, és veritat que les dones en aquesta franja d'edat tenim el condicionant de la maternitat. L'activitat castellera no és compatible amb l'embaràs. Quan estàs embarassada has de deixar qualsevol posició que tingués en un castell, i això fa que moltes dones crec que hagin de viure la colla des d'una altra posició i potser no s'animen per això a assumir rols de lideratge. També és cert, hi ha molta feina per fer. Personalment no m'hi he trobat gaire, però malauradament estic segura que hauré de lluitar contra comentaris del tipus: sent tan petita, podràs manar tota la colla?
0: Sí, poden tot i ser petites. El pom de dalt és gairebé de nenes. Al tronc hi ha molta presència de la dona, però tot això no passava fa 50 anys enrere.
4: Soc la Cuca Ferrer i tinc 62 anys. Vaig començar a fer castells a començaments dels 70, quan tenia 7 o 8 anys, no em recordo.
0: I quan es va fer adolescent, li van dir allò que a les poques nenes que pujaven se'ls deia quan el pit els creixia.
4: Em va dir que tenia que deixar de fer castells, bueno, perquè resulta que ell, segons el que ell pensava, és que si jo queia i me feia mal al pit, una dona, les caigudes dels castells perjudicarien molt el que era el nivell de pit.
0: Que injust que pel fet de ser dona haguessis de fer aquest parèntesi.
4: No em semblava just, però ho assumies en aquell moment. Clar que no, ara potser ho veus amb uns altres ulls. És que és molt difícil veure amb els ulls d'avui dia, veure aquella època.
5: Els nens van començar a fer un castell de dones, crec que el 96. En aquell moment tenia la seva rellevància poder aconseguir tot el tronc del castell de 6. Aquest any han aconseguit de fer un 4 de 7 perfecte, íntegrament amb dones, tant a pinya com a tronc com a gralles.
0: És la Montse Tordiu. L'any 2000 va ser presidenta dels Nens del Vendrell, una de les primeres en arribar a un càrrec important dins una colla. Però l'anècdota és anècdota. Ella mateixa ho diu, queda molt camí per fer. És cert que la dona s'ha incorporat massivament en els últims 20 anys al món casteller, però segueix sense ostentar càrrecs dins les colles. Resilient de mena va aprendre a tocar la gralla i es va quedar a la colla pocs anys després. Va poder tornar i aquesta vegada fer el que li agradava, a pujar al tronc. Això sí, ho va poder fer gràcies a un home i de la família, el seu germà. Ell la coneixia i sabia del seu potencial.
4: I me va dir, diu, no voldries tornar a pujar als castells? A mi se me va obrir el cel.
0: Cel obert que encara manté ara perquè continua vinculada a la seva colla, els Xiquets de Tarragona. Com ella, moltes van obrir camí. Som a la meitat, coincideixen totes. Queda encara per arribar a l'objectiu, la paritat de gènere.
3: Crec que el més important és que les dones s'empoderin i perdin la por d'estar al capdavant.
2: Les colles som una tradició, representem la tradició castellera, però també uns valors per la societat, i aquests valors han d'evolucionar i han de seguir avançant per construir la societat que volem.
1: El bonic que té l'utopia és que sempre està allà, i nosaltres anem avançant i acabarem

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Xo de luz tarda.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un estudi internacional participat per la Fundació Alzheimer Center Barcelona obre una nova via terapèutica en demostrar que actuar sobre la proteïna tau, una de les principals responsables de l'evolució de l'Alzheimer, alenteix la progressió de la malaltia en fases inicials. Ens ho explica l'Anna Banyeres.
2: Fins ara, tots els estudis i medicaments per l'Alzheimer s'havien centrat a la placa beta-amiloide que s'acumula al cervell entre les neurones, però ara un nou assaig clínic ha observat que amb la teràpia experimental d'Erinarsen redueix significativament la proteïna tau, que s'acumula a l'interior de les neurones i que és una de les alteracions cerebrals més relacionades amb els símptomes i la progressió de la malaltia. Doctor Xavier Morato.
3: Utilitzant aquesta nova estratègia, funciona, diguem-ne, silenciant les instruccions de les neurones, no? I produeixen menys proteïna tau. Per tant, redueix tota la proteïna tau de la neurona i, per tant, hi ha menys proteïna tau per fosforilar-se, no? Tindrà aquestes modificacions que fan que s'acumuli dins de la neurona.
2: Així mateix, i també com a novedors, s'administra com una punció lumbar i confirma que té un efecte més directe a diferència d'altres fórmules orals o intravenoses.
3: I això fa que el fàrmac s'administri directament, no, aquest líquid que envolta el cervell, per tant, sabem que arriba on volem que actuï, no?
2: Aquest tractament no curatiu ha demostrat en 18 mesos el mateix benefici clínic que el que aporten el lecanemab i donanemab, que són els fàrmacs dirigits a remoure la placa beta-amiloide del cervell.
0: Notícies en xarxa.
4: Ha estat un any diferent. Però malgrat tots els obstacles, li has posat ganes, il·lusió, enginy, creativitat i música.

0: informació, música, entreteniment. Núria Pericas, pediatra i membre de la Societat Catalana de Pediatria.
1: La mortalitat infantil en els menors de 5 anys, 300.000 morts a l'any anualment, estan associades a contaminació ambiental. És prioritari allunyar els vehicles de les escoles.
0: Canviar d'hàbits de mobilitat és tan necessari com l'aire que respirem.

0: Idioma. És un alfabet que combina punts en relleu perquè els cecs puguin llegir i escriure. D'aquesta manera, les especificacions del català també les podem trobar al Braille. Lletres com la C trencada o la L geminada hi són representades, així com els accents oberts i la dièresi. Com a curiositat, la L geminada la formen una successió de punts molt semblant a una L geminada, mentre que la C trencada es representa amb un conjunt de punts que emula una C normal, ja que la C normal s'escriu d'una manera totalment diferent.
1: Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. Tu tries.
2: Ràdio Vila Sacra. Canvi que es nota.
3: Toc, toc. Què?
4: Doncs això.

0: Gràcies per escoltar-nos.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Hola, Xavier. Jo voldria felicitar de tot el que ens ha explicat com a catalana, perquè ens estan fotent per tot arreu, eh? Jo voldria que la gent se'n donessin compte del que estan fent des de Madrid contra Catalunya. Ja estic tipa. Bé.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
6: Gent Ràdio Vila-sacra. A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
7: Tens vocació de bomber o bombera? Aprofita la nova previsió de 300 places. A Òrbita Gironina et preparem per totes les proves per aconseguir-ho. Informa't en el 972-207-216 o a orbitagironina.cat. O vine a visitar les noves instal·lacions del carrer Bonestruc de Porta 20 de Girona. Si vols ser bomber o bombera, amb Òrbita Gironina tu pots!

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Riu, riu.
2: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Sabíeu que hi ha una pintora d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
1: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
0: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
1: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
0: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-19-70-62 i, si vols, aprofites per a fer un arròs.
1: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà, en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
0: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
2: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per a compromís ja tenim les obligacions.

El cervell humà és una màquina d'encunyar. Si l'alimentes amb ximpleries, obtindràs escòria. Si l'alimentes amb imaginació, obtindràs saviesa. Frase de Santiago Ramón y Cajal.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El Pla d'Inspecció Integral de Barcelona 2024-2027 i el nou Pla d'Usos de Ciutat Vella han aconseguit que dos locals perdin la terrassa de manera definitiva i altres 12 establiments podrien acabar igual. Fins al nou Pla d'Usos, els locals els sortia a compte a pagar la multa per sobreocupació quan eren enxampats. Maite Boada.
3: 21.350 inspeccions i 17.000 procediments oberts. Tres quartes parts han acabat amb una sanció i la restitució de l'ordre demanada, però la persecució dels multireincidents i la nova ordenança d'usos de Ciutat Vella ha permès acabar amb el tancament de les terrasses de dos locals per un any i la pèrdua de la llicència, cosa que obligarà els operadors a tornar a fer els tràmits en cas de voler seguir amb el negoci 365 dies després. Altres 12 locals podrien patir la mateixa sort. Pel regidor del districte, Albert Valle, el missatge és clar.
4: Els punts d'impunitat estan desapareixent. La gent és conscient de que no hi ha barra lliure, i mai millor dit, per aquest tipus d'infraccions. Tardarem més o tardarem menys, però en qualsevol dels casos, com repeteixo, serem molt pesats en aquest tema.
3: Les inspeccions s'han centrat en activitats econòmiques, ocupacions, normativa de terrasses i sorolls, obres i també incompliments en allotjaments turístics. Entre els 10 carrers que concentren més expedients hi ha la Rambla, Joan de Borbó, Joaquim Costa i Via Laietana.
5: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
6: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.

La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci, entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.

23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.

0: la nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Confirmat.
4: Original?
5: Sí.
4: Única?
5: Sí.
4: Creativa?
5: Sí.
4: Entenedora?
5: Sí.
4: Divertida?
5: I tant.
4: Intel·ligent?
5: Molt.
4: Innovadora?
6: La principal.
7: A més?
8: Sensacional.
9: Ei, a l'Alt Empordà.
10: Sí.
11: Ah, quina sort.
12: Un espai de 5 estrelles.
13: Este bueno, este niño es un fenómeno, ¿eh?
14: A ver.
15: No seas rencoroso.
16: Que vamos a hablar a continuación de
17: Norma,
16: Norma
17: Duval,
16: que se ha vestido de flamenca.
18: Un sopar al Museu Marítim de Barcelona, homenatge a les víctimes del Titanic. Entre els assistents, alguns descendents dels que s'hi van embarcar aquell abril del 2012.
19: Diablo, llego tarde.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Descobreix el Palau Robert, el centre que ofereix i acull exposicions, concerts, conferències i tota classe d'activitats d'interès públic. Un espai que posa l'accent en els grans temes de l'actualitat i en les figures de la nostra vida col·lectiva. Tot preparat en una àmplia disposició d'espais i un jardí urbà apte per al lleure ciutadà i per a tota mena d'activitats. A més, les activitats de Palau Robert són gratuïtes.
1: Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
2: Les matemàtiques acostumen a ser una de les assignatures més temudes pels estudiants d'arreu del món. Però en realitat, si ens les prenem com un joc, poden arribar a ser d'allò més màgiques. I davant la incredulitat que potser us desperti aquesta afirmació, a Santa Cristina d'Aro s'han proposat demostrar-ho amb un original itinerari pel municipi, la Ruta Matemàgica. Aquest recorregut d'aproximadament hora i mitja de durada es basa en 8 jocs matemàtics que us obligaran a esmolar l'enginy de la manera més divertida. Començant des de l'oficina de turisme de la població empordanesa, a mida que resolguem els enigmes, anirem avançant per diferents punts d'interès de Santa Cristina d'Aro fins a acabar al Gran Museu de la Màgia. L'únic que necessitem és descarregar-nos el fulletó amb les instruccions i unes monedes per a un dels jocs, però a partir d'aquí podem fer la ruta quan vulguem. Es tracta d'una proposta de l'àrea d'ensenyament de Santa Cristina d'Aro que està pensada per a totes les edats a partir dels 10 anys. A més, a internet també trobarem disponibles explicacions més detallades del funcionament matemàtic de cadascun dels jocs, així com una guia d'aprofitament didàctic de tots ells. Ruta matemàgica per Santa Cristina d'Aro. Us la podeu descarregar de franc des del web municipal santacristina.cat.
3: Bona nit.

A la vida, tria molt bé de qui t'envoltes, perquè gent envejosa, dolenta i traïdora n'hi ha i molta.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guió mig. Dalí.org.

0: Periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber del teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
1: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
2: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
1: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
2: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
1: Important, en un refugi climàtic natural.
2: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
3: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
4: Les infermeres són essencials pel nostre sistema de salut, però només ocupen el 5% dels càrrecs de responsabilitat. A Catalunya hi falten infermeres, tot i que amb la seva aportació augmenta la qualitat de vida. Reivindica el que és essencial. Reconeix les infermeres. Entra a diadelesinfermeres.cat.
5: Infermeres?
4: Infermeres.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Jess?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea, sorprèn-te.
7: Les veus de la ràdio t'abracen.
8: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totok.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.

0: sentint mal.
1: On?
0: Al coll. Tinc tortícoli.
1: Tortícoli. Radio Salil, crema antiinflamatori amb efecte calor. Radio Salil de Laboratoris Vinyes. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el seu farmacèutic.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'interior reforça amb 1.600 agents la plantilla dels Mossos d'Esquadra aquest estiu. El gruix d'aquest contingent seran agents en pràctiques que es graduen a finals de mes a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet. Es reforça la presència policial als espais amb més afluència de turistes, especialment a la costa, infraestructures de transports i àrees rurals. El dispositiu fa que aquest estiu els Mossos arribin a tenir 21.000 agents, 1.625 més que fa dos mesos. És una xifra rècord d'agents en què ja participarà la 33a promoció de Mossos. Això ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la seguretat ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen, també incorporarem un total de 82 efectius que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de les unitats d'ARRO.
1: El pla contempla, a més de l'increment d'efectius en seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment de les efectius de trànsit i reforç dels serveis penitenciaris a l'hora de fer els treballs dels reclusos.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
3: Què?
4: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
3: Quan?
4: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
3: On?
4: Boadella i les Escaules.
0: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
3: Què?
4: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
3: Quan?
4: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
3: On?
4: Boadella i les Escaules.
0: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
3: Què?
4: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
3: Quan?
4: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
3: On?
4: Boadella i les Escaules.
5: Més informació al web vila.amb.alta.cat/festival-fem-mig

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?

Guarderia Canina Lena. Per a curtes o llargues estades del teu cant. A través del joc i la sociabilització, el teu gos millora el comportament, suavitza caràcter, perd pors i aprèn bons hàbits. A Guarderia Canina Lena també ofereixen el servei d'ensinistrament, perruqueria i recollides a domicili. Més info a caninalena.com i al telèfon 648 03 16 62.

0: nit.
1: Tanca els ulls. Defineix tranquil·litat.
2: No et preocupis si no ens vols escoltar.
3: Eh?
2: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilasacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
3: Ostres, tu!
2: Així de fàcil és la situació.
4: Ho veieu?
2: I només a Ràdio Vilasacra seleccionem el millor del millor.
3: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
5: Des de l'Alt Empordà al món, avui Santa Llogaia d'Àlguema.
6: Santa Llogaia té llogaters vinguts de les Castelles, ben dovellades portes als carrers i murs de pedres velles. Santa Llogaia té un campanaret d'on s'alvira la plana, la feixa, l'hort, el camp i l'olivet, el riu i la solana. Santa Llogaia, poble decantat a prop de la ribera que el bateja, ni la pluja dels anys l'ha defraudat i no coneix l'enveja. Santa Llogaia, mentre para el sol, no té hores balderes i no perd l'esperança ni el consol de viure recerat prop de

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
4: Vols deixar-nos un missatge?
5: Hola. Això és meravellós. De les coses més... agradables i més balsàmiques per l'ànima. Dormo amb un aparell, té anys, a la coixinera, al coixí, al costat del coixí. Sempre allà, sempre. La necessito. No podria passar sense la ràdio. Des del 99 no tinc tele, però no m'atreguis la ràdio per res.

was listening to this conversation, noticing.

0: Bona nit.
1: I parlant d'emocions.
2: 47.
3: Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, el patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: de tot el millor preu. Visita'l, amazon.es.
1: Contestador de Ràdio Vila-sacra, 972-51-1268.
2: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra, 656-19-70-62.
3: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
0: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.

0: Aquesta setmana hem llegit les conclusions d'un estudi elaborat per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques sobre les baixes laborals per motius de salut mental. Aquestes baixes s'han duplicat i ara ocupen el tercer lloc perquè fa els dies de duració, per darrere dels pacients oncològics i les malalties cardiovasculars. Però a banda dels efectes concrets dels problemes de salut mental i dels efectes concrets de la qüestió laboral, ens interessa reflexionar sobre el concepte de salut mental, sobre els factors que afecten negativament el nostre equilibri anímic i sobre el canvi social que s'està produint en la manera en què afrontem els problemes que fa no gaire acostumàvem a ignorar. Si més no, els minimitzàvem i ara ja tenim bastant clar que són un problema real. I per parlar d'això, doncs, ens acompanya el nostre psicòleg humanista, l'Antoni Bolinches. Abans de saludar-lo, Antoni, bon dia.
1: Bon dia.
0: Abans de començar a xerrar amb ell, escoltem una cançoneta.
1: Home.
0: Dolly Parton.
1: És veritat que la música et deia que amansa les feres, però també les estimulen. És més, la memòria musical és importantíssima. Es conserva durant tota la vida cançons que a la infantesa ens van colpir, ens van afectar, expliquen coses que hem viscut o les hem associat nosaltres en determinats moments. Si tu li vas fer a la teva primera nòvia el primer petó escoltant una determinada música, aquesta música sempre recordarà aquest primer petó.
0: Però, Antoni, jo ara et volia preguntar pel tema que ens ocupa avui, que és com ha canviat la nostra percepció de la salut mental, sobretot també en relació a la feina. I tu, com a professional, com a psicòleg, deus haver viscut aquest canvi en la percepció que tenim de la salut mental en primera persona, a la primera fila.
1: Per això jo estableixo tres categories. Els problemes psicològics...
0: Categoria 1, problemes psicològics.
1: Sí, els més, podríem dir, el principi de realitat de la persona no queda alterat, tu no tens un trastorn, i aquí ve el segon tema, el trastorn psicològic.
0: Trastorn psicològic, un, problema psicològic, dos, trastorn psicològic. Quina és la diferència?
1: Sí, que no s'altera l'estat de consciència. I tercer és on entraríem amb les malalties mentals, que jo ho reservo per les patologies majors, les psicosis, i les esquizofrènies, les paranoies, en definitiva el que es diu trastorns mentals majors. Clar, si ho posem tot al mateix sac, aleshores el que no té un ai té una ceba, però no hem de confondre l'ai amb la ceba. Problemes psicològics en tenim tots. Problemes psicològics que ens trastornin, en definitiva, que ens alterin l'estat de consciència, ens generin una ansietat excessiva, en definitiva, que afectin a la salut psicofísica, ja, sortosament, no són tants. I després, les psicopatologies majors segueixen sent poques. Ara és cert que estem en una societat sociopàtica, o sigui, una societat que genera trastorns, que ens emmalalteix. I l'altre problema és fins a on m'emmalalteix. Claro, problemes amorosos, tots en tenim. Patiment laborals, tots en tenim. I el problema és que fem amb això. Com ens afecten les coses que ens afecten? Però també diré una cosa. Un dels grans problemes actuals és que no hi ha medidors fiables de determinades motivacions de baixes mèdiques. Per exemple, si tu dius que estàs deprimit, a tu et faran la baixa, però ningú podrà demostrar que estàs deprimit.
0: No es pot fer una radiografia.
1: No. Aleshores, és una simptomatologia i m'he de creure. I dic, què et passa, Marc? Pues que tinc ganes de plorar, que no estic molt baix de to, que no tinc ganes de viure. Bueno, depressió reactiva, ja està. I per això hi ha una borsa de frau dins de les motivacions de les baixes per motius psicològics. I jo crec que un dels grans problemes és que estem, d'alguna manera, agreujant la sintomatologia al posar tot el sac de les malalties mentals. Malalties mentals, amb el sentit més, podríem dir, difícil de tractar, que són les que alteren l'estat de consciència, sortosament són poques. Ara també diré que anirem a més si no millorem la societat, el model competitiu, excessiu, una percepció de la felicitat consumista, i buscar la felicitat on no està, evidentment, no és un bon bagatge per tenir una felicitat natural. I amb una societat artificial cada vegada és més difícil conservar la salut natural, i aquí és on ens emmalaltim en diferent grau, condició, circumstància. El tema és que si no ens enfortim psicològicament, tenim tants i tants motius perquè això afecti el nostre estat anímic per via emocional, per via racional, per via de realització personal, que, repeteixo, estem en un moment on el que no té un ai té una ceba. La clau és portar bé l'ai perquè no es converteixi en ceba.
2: El sistema de benestar i d'atenció està molt pensat per curar, però no per cuidar, que és segurament el que realment necessiten.
1: Sí,
2: aquesta mena
1: sobretot a nivell psicològic hauríem de fer prevenció. Hauria d'haver higiene mental, i la higiene mental hauria de ser una escala de valors que afavorís el benestar essencial de la persona, quan actualment estem en un model de societat com mínim estressant. I l'estrès és un factor de risc per diferents somatitzacions, mal de cap, l'angoixa, l'ansietat, està en l'ordre del dia i és conseqüència de l'estil de vida que portem i també de com portem aquest estil de vida. I aquí és quan hauríem d'estar prou forts psicològicament, perquè clar, fem una analogia física. Si tu estàs molt fort físicament, jo et pego una bufetada, potser em fa jo mal a la mà i tu quasi ni ho notes, perquè si jo tinc intenció de ferir-te emocionalment amb un, fent un comentari o fer-te un retret, i resulta que veig que tu ho gestiones bé i per tant no m'està funcionant el sistema d'agressió, què faré? Deixaré d'agredir-te. Per tant, quan millor estem, menys ens agredeixen psicològicament.
2: Antoni, hi ha un element també, perquè no només creixen aquests índexs dels que estem parlant, també ho sabem, també creix la desigualtat. Això tampoc ajuda al benestar psicològic i mental.
1: Evidentment. Aquest és el model consumista de felicitat. D'això parlava ja en el meu segon llibre. Era la felicitat personal. Aquest llibre ja té 30 i pico d'anys, m'explico. I què deia? Que la felicitat personal és anar per la vida caminant sobre dues cames sòlidament instaurades amb la realitat. Primera cama, amor harmònic. Segona cama, realització personal. Quan tu tens alguna persona que estimes i que t'estima, i quan tens sentit a la teva vida perquè utilitzes profitosament les teves capacitats, tu no només gaudeixes de felicitat, sinó que aquesta felicitat és un preventiu de qualsevol problemàtica psicofísica. No hi ha major i millor facilitador de la salut psicofísica que la felicitat personal.
2: Antoni, posem una altra cançó?
1: Vinga.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Vine a sentir. You ready? Yeah!

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

¿Te imagines un món així? Doncs sí, estàs aquí, a Generacions. Els dijous, d'11 a 12 de la nit, la millor hora del món.

corazón sí, como en serio. Ya mateix. Canvi climàtic, ja saps que no. Sí, l'estan destruint ells, ja ho saps. Per això no és canvi climàtic. Tu mira les informacions, però no les mires en els que estan pagats. Aquesta gent venuda. Que no t'enganyin. Surt del ramat. Generacions. Pep ballant els controls i Pep ballant la veu. Espero que t'agradi. Som aquí, un dijous més, 12:12 de la nit, perquè passes una bona estona. Pep ballant els controls, Pep ballant el que et parla. Avui poques ganes de xerrar, molta calor aquí a l'Empordà. Sí, estic per l'Empordà. Una estoneta, només, però, bueno, recordant vells temps. I disfrutant, pues, de la soleta, de les copes i de la bona música. Vinga, que comencem. Espagueti, Sandy Martin.

0: avui playera.
1: Sí, avui vam fer una Eivissa. Aquesta ja té els seus anys. Però bueno, aquí estem, per passar una bona estona i xerrar poca. Avui no tinc ganes de xerrar, més el que hi ha, no? Com ves tota la merda i gravant en el moment en què no sé qui serà el primer, el campió, perquè avui és diumenge. I sincerament m'importa un carajo què diuen aquells. O sigui que aquí estic. Amb tu, bona música, i després de que vingui això del Mundial, a veure què ens passarà a tots. Patirem o no patirem? The Black Edge, I Got Feeling, Generación.

No sé si ho he dit. Però és que el futbol no m'agrada. No m'ha agradat mai, mira que he jugat al Barça, però té un altre esport. I no m'ha agradat ni m'agradarà. Molta merda, molta política, diuen quatre. I mentre el rebany està ahí, el ramat està ahí, el rebany està hecho una mierda, però no és important. Qui guanya? No. Qui perd? Perd Espanya, poble, Argentina, poble. Per què? Perquè estan passant les canutes i ahí estan. Bueno, pues eso, ya te menjate el coco. Aquí hay generaciones, es que me enervo y no voy.

Ja veus que avui estic tirant de música de l'any Catapunt i amb els nervis d'abans del que he dit, pues, se m'ha oblidat dir de Diana Ross, You Keep My Hands. Sí, és que no vull comentar, no tinc ganes. Per què? Perquè el que t'he dit al principi no m'agrada el futbol. He viscut de futbol algunes coses, a mi em volien fer d'un equip, la meva mare, el meu pare de l'altre, i al final van arribar a la conclusió de que no ens agrada i el futbol no ens separarà. O sigui que, You Folks, Peter Borg and John, aquí, a Generacions.

Bé, doncs això, música de fons. Avui no estic al meu estudi, estic en un altre lloc molt ben acompanyat. Tinc una gran parella, tinc dos gossos, un el tenim que posar al dia fa 6 mesos, 5, que si no em fotran la bronca, 5 mesos el tenim que posar al dia. Això sí que és vida, això sí que és tenir companyia. La merda aquella que utilitzen els polítics al futbol, perquè si no t'has donat compte, ha canviat algo des dels 60 quan estava Franco, o ara quan està el PSOE, PP i companyia, pues no podemos evitarlo. És lo mismo que és lo mateix. Vinga, Like a Rolling Stone, el meu estimat Bob Dylan.

0: que et deia, és que... Sí, tinc la, el cap espès.
1: Sí, serà de la calor, no? De la calor i d'haver tanta tonteria ahir, que si hau a Espanya, hi ha gent dient arriba a Espanya, això et demostra que hi ha moltes coses que encara no han canviat, i quan te dic gent és del PSOE i del PP, eh? No penso que seran les fatxes. Quan no penses com ells, polítics que manen, no eres fatxa. I si penses com ell, eres un progre. Pues vaya puta merda. Ui, sí, és que és el que penso. O sigui que el 60 Summer in the City, pues això és el que tenim avui, me'n sembla. Molt de calor, i per això ho parlem a poc a poc.

0: És d'aquells programes que et dic necessito acabar ràpid i encara em queda mitja horeta. Per què? Perquè dies tontos ho tenim tots, no? És que l'únic que em ve al cap és això del futbol, no? Com pot la societat deixar-se arrossegar mentre hi ha gent que les està passant canutes? Hasta los masones surten por ahí. Hasta el rei d'Espanya, Mohamed VI, també està por ahí. Oh, Espanya, Espanya. Pues, va ser que no. Hi ha molts espanyols a Argentina, hi ha molts argentins a Espanya. No discutas, ¿eh? Ja està tot programat. El que guanyi ja està programat. I després, pues bueno, te donaran pel cul més temps, te pujaran els impostos, però tu estaràs feliç perquè no tindràs nada i seràs feliç. Això és l'agenda 2030. No tindràs res i seràs feliç. O sigui que et fotran la vida. Tu mateix, tu mateixa. The Blues Brothers, Robert Biscuit.
1: Well, from 1957 by the Chips.

0: mama hey na na jee jee howl mama hey ma jee kawa bum nim de hey hey de wa hey nim de hey de hey de wa bum nim de hey de hey de wa shoot mama hey na na jee kawa howl mama hey na na jee kawa nim nim de hey de hey de wa mama hey na na jee kawa gotta have what I gotta have bum nim de hey de hey de wa shoot mama hey na na jee kawa gotta have what I gotta have. Now I ask you people, what do you all want for nothing? A rubber biscuit?
1: Eso es lo que te digo. Sí, os aplaudiréis porque, bueno, tendrán ahí a coquinat, estarás a casa, no tendrás ni un duro, no tendrás tres, pero serás feliz. ¿Por qué? ¿Por qué no te lo ves? Ah, pues vale. El que tiene casas y cosas así es por Lipeurán, porque, bueno, por la ley de la agencia de la agenda 2030, que es igual, 2020-2030, por si no lo harías antes, ¿no? 2030. Això, sembla que sigui el 2030, però no, és que ja està calculat tot això. El Rothschild, el Rockefeller, el senyor Bill Gates, que sembla que estan en de judicis, però tenen molt poder, segur que el jutge morirà o algo passarà per ahí. Igual que aquí a la península, també, hi ha molts implicats, però mentre a tu et tenien tancat, en el 20 ells estaven de farra i de prostitució i d'alcohol fins a l'aus. Això és el que t'espera una altra vegada. Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Això és el que no et treuen. Architecture.

avui és que he tirat de cançons tan antigues. Mira, ara tinc el Jackson 5, que dic, hosti, tu, avui m'he passat una mica cap allà, no? Recordar el vells temps, sí. Em sembla que encara vivia Franco, eh? T'ho recordo perquè vindran èpoques així, d'aquesta manera o d'una altra. La gent de 20-30, si t'estic matxacant, ja, mira, va, l'última. Després ja només presentar cançons i ja està, vale? O sigui que surt del ramat i viu feliç. Natasha Benningfield, un white end, disfruta.

sí, no sé qué barreja de fet avui, que m'he equivocat abans de nom, sí que era Natasha, però jo pensava que era el Jackson 5. Bueno, d'aquelles coses que fa el meu ordinador, perquè no està posseït, i sempre he dit, surt d'aquest cos, però no hi ha manera, tu. Estan avorrits i necessiten quedar-se en aquest cos. O bueno, pues deixem-los, no? Vinga, seguim el que et deia, Jackson 5, I want you back. Aquí, a Generación.

0: ens queda poquet perquè estiguis aquí tranquil·let, tranquil·leta, perquè disfrutes del blues, mix blues, sweet blues. Pues això, tenim aquí el Playing for Change. Sí, aquest grup que no és grup, que és músics de tot el món, i que hi ha algú que els barreja, els mezcla, i després quan el mires en YouTube pues va sortint, aquest és de Jamaica, aquest és d'Espanya, inclús hi ha algun, eh? I hi ha catalans també, per si no ho pensaves. I bueno, de tot el món, d'Àfrica, d'Argentina, de Xina, Àsia, tota Àsia, Austràlia, els 5 continents. No sé si hi ha 5 o si hi ha 6, perquè ja com ho canvien tot això... Crazy! Clarence Baker des del Playing for Change. Crazy és el que estem tots ja, yeah, perquè falen el que volen.
1: Hi, we're Playing for Change and this is Crazy.

com et deia, que estem arribant al final, doncs mira, va, vaig en plan ràpid i... Ostres, quin títol més llarg m'he trobat aquí. Pensava anar en plan ràpid, tinc que ampliar aquí més. A veure, que estoy en ello, eh? Ah, vale. Hadam Moore, Keep Going, Lyrics and Eddie Dalton, Classic Soul Live, Cafet Performance Radio Album. Tot això posa en el títol, eh? O sigui que ho deixem en Keep Going, Hadam Moore. Per anar acabant.

Ja veus que al final el que t'he preparat és sense perquè estiguis allà al xiringuito, a la playeta, fent uns calamarsos a la romana o a la que vulguis, una cerveseta, un cubata, una abraçada, un petó, el que tu vulguis. Jo ja saps, si estàs a la carretera, sisplau, controla, no veguis, t'espero aquí el proper dijous. Amb tota la millor música del món. Espero que amb més ganes, perquè la calor me xafa una mica i si estàs a la carretera, sisplau, no veguis. Ah, aigua i sucs. Sí, i els teus companys, companyes, tampoc. Vale? Vegueu. Que sigui natural, que si no, els gossos us agafen. Fins la propera setmana, amics petons, l'estimo moltíssim.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Bona nit. La vostra festa.

Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: la llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Benvinguts a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. En els darrers anys hem pogut tornar a veure a la pantalla gran alguns dels clàssics animats de Disney, però en aquesta ocasió amb actors reals. Algunes de les princeses que hem tornat a veure són Bella i la Ventafocs, i també hem pogut gaudir de les històries d'altres personatges com Malèfica i Alicia. Però sembla que això no ha fet més que començar, ja que a mesura que van passant els dies, l'estudi d'animació continua anunciant cada vegada més pel·lícules. Avui ens hem proposat iniciar un breu repàs a algun d'aquests remakes i spin-offs que hem pogut veure fins a l'actualitat. Però abans de parlar d'aquest tema, recordeu que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, som-hi.
0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Sembla que ara la moda a Disney sigui fer remakes de pel·lícules de dibuixos animats en acció real. Però tot i que darrerament la gran companyia d'entreteniment hagi pres embranzida, ja fa uns quants anys que veiem com a poc va engrandint el seu catàleg. Encara que resulta una mica obvi perquè la pròpia paraula ho diu, el terme acció real o live action en anglès engloba a tots aquells documents gràfics que han estat gravats mitjançant filmació directa dels actors i els elements reals. També podem utilitzar aquest terme, el d'acció real, en aquelles pel·lícules on es barreja realitat i animació. És probable que us hagi vingut al cap la mítica «Quién engañó a Roger Rabbit?» de 1988, però podem tirar molt més enrere per trobar pel·lícules on es barregen aquestes dues realitats. Alicia en el País de les Meravelles de 1923 ja combinava actors reals amb un món animat. Així que ja veieu que la cosa ve de molts anys enrere, tenint en compte que Disney és una de les pioneres en la matèria. When you...

Espanya ha estat utilitzant aquest format en diverses ocasions durant els anys 40 i entre els 60 i els 80. Aquestes cintes es caracteritzaven sempre per ser històries originals. És en els anys 90 quan es decideix canviar el plantejament i començar a aprofitar el seu propi material. En lloc de crear noves trames, comença a fer remakes de les seves pròpies pel·lícules d'animació. D'aquesta forma ens trobem, per exemple, amb l'adaptació del Llibre de la Selva, originalment llançada l'any 1967, que posteriorment podem veure en acció real l'any 1994, o la mediàtica 101 dàlmates de l'any 1996, un remake de la pel·lícula animada del mateix nom de 1961.

millors llocs de la llista, però és indiscutible que la seva forma va marcar un abans i un després en el cinema d'animació pel seu disseny gràfic. Dibuixos diferents, imperfectes, i que van aconseguir conquerir l'espectador. A més, va ser molt rentable per la companyia. El seu èxit va ser la clau per tal de que Disney seguís fent animació. És per tot això que l'estudi d'animació va decidir fer 101 dàlmates més vius que mai, un remake live action del film d'animació amb el que s'esperava tornar a tenir l'èxit aconseguit amb la cinta original. La premsa especialitzada no va acceptar massa grat la nova producció. Pel contrari, entre el públic va tenir molta millor acollida. Glenn Close, com l'esgarrifosa Cruella de Vil, va ser l'ànima de la cinta, que va saber adaptar-se a l'època i que va aconseguir fer un bon homenatge a la pel·lícula original.

0: màgica a Ràdio Sabadell.
1: Moltes han estat les versions en imatge real de la famosa novel·la de Lewis Carroll, però cap la que hagi pogut superar el clàssic animat de la Disney, signat l'any 1951. En principi semblava que el projecte iniciat per Tim Burton l'any 2010, Alicia en el País de les Meravelles, podia convertir-se en l'adaptació definitiva, ja que el desbordant i imaginatiu univers del director, ple de llums i d'ombres, podia encaixar a la perfecció amb la història de la curiosa Alicia. Però res a veure. Des del Planeta de los Simios, l'any 2001, Burton ha anat perdent pel·lícula a pel·lícula el frescor i la coherència fins a convertir-se en una ombra de si mateix. El primer que crida l'atenció del guió que ha signat Linda Wolverton és la superficialitat a l'hora d'acostar-se al relat original. Pel que respecta a l'elenc d'actors, Alicia, a la que dona vida Mia Wasikowska, és un personatge desdibuixat. El barreter boig, interpretat per Johnny Depp, l'ha convertit en un bufó que deambula pels fotogrames sense trobar el seu lloc. Una divertida Helena Bonham Carter interpreta la Reina Roja, però no és suficientment cruel i malvada com requereix el personatge. En definitiva, un galimaties d'història sense la menor sorpresa, on la previsibilitat és la norma i on ens trobem a un Burton totalment fora de lloc.

Walt Disney Studios, el productor Jerry Bruckheimer i el director John Turteltaub apleguen les seves forces a L'aprenent de bruixot, producció en acció real de l'any 2010 basada en el curt del mateix nom que formava part de la pel·lícula d'animació de 1940 Fantasia. Una comèdia d'aventures que compta amb un elenc d'actors encapçalat per Nicolas Cage, Monica Bellucci, Jay Baruchel i Alfred Molina. Balthazar Blake, el que dona vida a Cage, un prestigiós bruixot novaiorquès, intenta defendre la ciutat del seu major enemic, Maxim Horvath. Com no pot fer-ho sol, recluta com a ajudant a Dave Statler, un noi aparentment normal que posseeix grans poders. Després de donar-li un curs de màgia antiga, tots dos es disposen a vèncer les forces del mal.

Malèfica és una poderosa fada que viu plàcidament en un regne màgic, amenaçat per la cobdícia dels homes. Una experiència tràgica en el terreny amorós enfosquirà el seu cor. Per venjar-se del rei, decideix encantar la seva filla, condemnant-la a un somni etern, al complir els 16 anys i punxar-se el dit amb una filosa. Curiosa i valent revisió dels contes homònims de Charles Perrault i dels germans Grimm, i en especial de la versió clàssica de La Bella Dorment de Disney de 1959. La pel·lícula es centra en el personatge de Malèfica, interpretada magistralment per Angelina Jolie, que també exerceix funcions de productora. La cinta defuig de tòpics reis i prínceps encisadors per centrar-se en la història d'una vilana coneguda per tots. Tot i que ho fa d'una forma superficial, Malèfica tracta d'explicar les raons per les que un pot caure en l'espiral del costat obscur a base de traïcions i cors trencats. A destacar la banda sonora composta per James Newton Howard, una lírica composició que acompanya magistralment les imatges.

0: La llanterna màgica. A Ràdio Sabadell 94.6.
1: L'any 1950, Disney adaptava la versió de Charles Perrault del conte tradicional La Ventafocs, que es convertiria en un clàssic de l'animació. I tot i que la versió de Disney va suposar una autèntica fita, ben aviat arribarien més i més versions del conte de la noia de la sabateta de vidre. La versió de l'any 2015 de La Ventafocs, dirigida per Kenneth Branagh, és absolutament fidel a la de 1950, però amb personatges de carn i os. Era evident que l'estudi d'animació no estaria disposat a atacar una de les seves obres més clàssiques. En el repartiment, Lily James com a protagonista i Richard Madden en el paper de príncep. L'actuació més interessant, però, arriba de la mà de Cate Blanchett, que interpreta una madrastra carregada de maldat i glamour a parts iguals. Helena Bonham Carter no brilla massa en el seu paper de fada madrina excèntrica. A la versió original és, a més, la tradicional veu en off de la narradora. Un meravellós vestuari, una ambientació molt cuidada i uns colorits escenaris converteixen aquest remake en acció real de La Ventafocs en una estimulant experiència visual.

0: És un fet que Alicia en el País de les Meravelles de Tim Burton va ser una mala pel·lícula. Ja ho hem comentat fa uns minuts. És per això que quan 6 anys més tard, l'any 2016, es va anunciar l'estrena d'Alicia a través del mirall, tots ens vam acostar a les sales de projecció amb la preocupació de no trobar-nos davant una altra decepció. En aquesta ocasió no era Burton el que estava darrere les càmeres, sinó James Bobin, que va saber entendre i desenvolupar molt millor que Burton l'univers d'Alicia de Lewis Carroll. Sembla que amb aquesta proposta el cineasta aconsegueix encaixar totes les peces del trencaclosques creant una increïble història que vessa de gran imaginació en tots i cadascun dels elements. Mencionar que, tot i que la pel·lícula porti el subtítol de A través del mirall, no té pràcticament res a veure amb la història de la novel·la de Carroll. Això sí, trobem petites referències que acaben de funcionar molt bé, com el tauler d'escacs vivent o la curiosa i divertida aparició de Humpty Dumpty, el simpàtic ou del mur.
1: ¿Nerviosa? ¿Propensa a la fantasía? El típico caso de histeria femenina. Estará curada en muy poco tiempo.
2: ¡Detenedla!
3: ¡Que no escape! ¡Corred!
2: ¡Ah!
4: ¡Eh! ¡Ya! A mí no me pasa nada malo.
5: Has estado fuera demasiado tiempo, Alicia. No se puede abandonar a los amigos. Corre.
4: ¿Hay algún problema?
6: El sombrerero es el problema.
4: El sombrerero es mi mejor amigo. Si lo necesita, le ayudaré.
7: Será una carrera contra el tiempo. Es alguien que no te conviene como enemigo.
4: ¿El tiempo es un hombre?
8: Nos ha dejado atrapados a un minuto de la hora del té.
9: ¡Hora del té! ¡Para siempre!
7: Hola, Alicia. El sombrerero cuenta contigo.
9: ¡Oh, no!
5: Él y todos.
10: ¿Cuándo dejarás de ser tan insufrible? Siempre interrumpiendo.

0: pleasure.
1: No, otra vez no. Oh, oh.

l'àmbit de les produccions de Disney, on es barregen imatges reals en dibuixos animats, Pedro i el Dragón Elliot, de l'any 1977, es queda molt petita si la comparem, i encara que no ho fem, amb altres clàssics com Mary Poppins o La Bruja Novata, totes dues de Robert Stevenson. L'any 2016, David Lowery escriu i dirigeix un remake del clàssic de 1977, però aquesta vegada amb actors de carn i os, i alguns d'ells bastant consagrats, com per exemple Robert Redford, que interpreta el senyor Mitchum. Durant anys, aquest llenyataire ha fascinat els nens de la regió amb els seus contes sobre un ferotge drac que resideix en el més profund dels boscos del nord-est del Pacífic. Per a la seva filla Grace, que treballa com a guarda forestal, aquestes històries no són més que contes per a nens, fins que coneix a Peter. Peter és un misteriós nen de 10 anys que assegura viure en el bosc amb un gegant drac verd anomenat Elliot. Una pel·lícula perfecta per veure en família i apta per tots els públics.

Tornar a la nostra infància és una tasca impossible, però sentir-nos de nou en aquella època és fàcilment assolible. Hi ha elements que ens fan retrocedir en el temps, com per exemple la revisió del Llibre de la Selva que va rodar Jean Favreau l'any 2016, una cinta que ofereix un grandiós homenatge al clàssic original de Walt Disney de 1967 i que alguns, fins i tot, consideren superior a aquest. Un dels aspectes que més es remarquen en aquesta nova adaptació és en mostrar-nos que la selva és una espècie de societat regida per les seves pròpies normes i la forma d'acatar-les en cadascun dels personatges. El dictatorial i temible Shere Khan, l'ànsia de poder del rei Louis, la rebel·lia de Mowgli, la desesperació de Baloo i la fidelitat a les seves idees de Bagheera. La producció deixa entreveure un missatge ple de valors, ressaltant el fet de que cadascú sigui el que vol ser. L'important és ser un mateix. No hem de permetre ni que la societat ni que ningú ens digui el que hem de ser ni què hem de fer. A destacar el treball tècnic de la producció, la barreja d'acció real amb animals parlants creat per CGI, intel·ligència generada per ordinador, resulta un dels aspectes més espectaculars de la pel·lícula. Per aquesta setmana ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Bona nit.
1: Ràdio Vila Sacra. Passarel·la celebra el 40è aniversari. Come on, come on, turn the radio
0: on, it's Friday night and I won't be... Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers i AENA i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Moments d'òpera.
4: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Malgrat el sonat èxit que va tenir a Londres, la d'avui és una de les òperes menys conegudes de Verdi. Es tracta de I Masnadieri.
3: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
4: I Masnadieri, és a dir, Els Bandolers, és una òpera dividida en quatre actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Andrea Maffei, tot i que basat en Die Rauber de Friedrich von Schiller. L'estrena va ser al Her Majesty Theatre de Londres el 22 de juliol del 1847. El 23 de maig del 1848 es representava per primer cop a Catalunya, en aquest cas al Teatre Principal de Barcelona. Els personatges principals que intervenen en aquesta òpera i Masnadieri de Verdi són Massimiliano, el comte de Mur, un paper per baix, Carlos, el seu fill, i Hereu, un paper per tenor, Francesco, el fill petit de Massimiliano, un paper per baríton, Amàlia, és una neboda òrfana de Massimiliano que ha d'interpretar una soprano, Arminio és el camarlenc al servei del comte, paper per tenor, també està creant una part de Rola, que és el company de Carlo, paper per baríton. L'any 1842, Benjamin Lumley va posar-se al capdavant de la gestió del Her Majesty Theatre de Londres, seu tradicional de l'òpera italiana a la capital anglesa. Tres anys després s'hi va estrenar l'òpera Hernani de Verdi, el que va constituir la primera representació britànica d'aquesta òpera. El gran èxit que va tenir Hernani a Londres va convèncer Lumley de l'oportunitat d'encarregar una nova òpera al compositor, que aleshores era un valor emergent en el món de l'òpera italiana. Una òpera, en aquest cas, clar, per ser estrenada, fer una estrena absoluta, diguéssim, a Londres. Verdi va acceptar l'encàrrec i la producció va ser programada per l'estiu del 1846. Malauradament, la salut de Verdi es va ressentir i l'estrena va haver d'ajornar-se fins l'any 1847. Durant la convalescència, un dels millors amics de Verdi, Andrea Maffei, un distingit poeta que havia traduït a Shakespeare i Schiller a l'italià, va suggerir que Macbeth de Shakespeare i Die Rauber de Schiller podrien esdevenir uns bons temes operístics per poder treballar amb Verdi. El mateix Maffei va treballar en el llibret basat en el tema de Schiller, que en italià va rebre el nom de I Masnadieri, Els Bandolers, mentre que un dels habituals llibretistes de Verdi, Francesco Maria Piave, va ser l'encarregat de proporcionar la versió operística de Macbeth, una altra òpera d'aquell 1847 i que va esdevenir absolutament revolucionària. La intenció original de Verdi era estrenar I Masnadieri durant el carnaval de 1847 a Florència i deixar el Macbeth per Londres. El fet és que no es va poder trobar per Florència cap tenor adequat pel paper de Carlo i, conseqüentment, Verdi va decidir acabar primer Macbeth i després concloure I Masnadieri, en aquest cas, per Londres. Així doncs, Verdi va abandonar Itàlia a finals del maig de 1847 amb l'òpera londinenca acabada, llevat de l'orquestració, que el va mantenir ocupat fins a l'inici dels assaigs. El repartiment per l'estrena del 22 de juliol del 1847 va ser de qualitat, podríem dir, internacional, en particular presentant-se en la seva primera temporada a Londres la famosa soprano sueca de coloratura Jenny Lind, que va ser l'encarregada de crear el paper d'Amàlia, la protagonista de l'òpera d'avui. La reina Victòria i el príncep Albert van assistir a l'estrena acompanyats pel duc de Wellington i els més destacats membres de l'aristocràcia britànica i de l'alta societat, que va ser capaç d'aconseguir una entrada perquè hi havia realment una altíssima demanda. Després de molta pressió, Verdi a més va accedir a dirigir ell mateix l'orquestra en el dia de l'estrena, la qual va ser un gran triomf tant de públic com de crítica. Malauradament, aquest èxit inicial no va tenir continuïtat, potser almenys parcialment per les inconsistències i els excessos del llibret que avui podrem descobrir. Però per conèixer bé aquesta òpera i, com és habitual, conèixer també els moments musicals més rellevants creats per Verdi, hem de situar-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici del primer acte d'Aimas Nadir i de Verdi ens situem a una taverna a les fronteres de Saxònia. Durant una pausa en els seus estudis a la Universitat de Dresden, Carlo, el primogènit del comte Massimiliano, s'ha enrolat en una banda de trecadors de camins i assassins que aterra la zona amb robatoris i extorsions. No obstant això, es mostra cansat d'aquesta vida de depravació i somia en tornar a casa amb Amàlia, la seva encisadora cosina, de qui n'està enamorat. Està esperant resposta d'una carta que va enviar al seu pare, en què demana perdó per les seves malifetes. Rola i els altres bandolers arriben amb la tan esperada resposta, però l'alegria de Carlo aviat es torna en angoixa i preocupació quan s'adona que la carta no és del pare, sinó del seu germà menor, Francesco, que l'adverteix que no torni a casa perquè el pare, en lloc de perdó, vol castigar-lo i desterrar-lo per sempre. Carlo és Franco Bonisoli, el dirigeix Richard Bonynge amb l'orquestra de la Welsh National, una gravació de l'any 1983.

Després d'aquesta escena, Carlos renuncia a la seva vida anterior i jura romandre amb els seus nous camarades la resta de la seva vida. Els bandolers, veient el seu compromís, l'escullen com a nou cap de la colla. Per la seva banda, Francesco es felicita per haver pogut interceptar la carta del seu germà al pare, Salvador, que Massimiliano segurament l'hauria perdonat. Ara, com a únic hereu, ja no hi ha cap obstacle que s'interposi en la seva ambició d'accedir al poder i a les propietats familiars, i a més ha ideat un pla per accelerar la mort del pare. A més, Francesco obliga Arminio, camarlenc del comte, a disfressar-se com a soldat recentment arribat amb la tràgica notícia de la mort de Carlo i cantant la cabaleta Tremate o Misere. Francesco és el baríton francès Matteo Manuguerra.

Per la seva banda, Amàlia vigila el comte, que està malalt. Ambdós pensen amb afecte en l'extraviat Carlo. Òbviament, aquesta escena serveix també com a presentació de Carlo i Amàlia. Ella canta Los guardo a Vea degli Angeli en la veu, ni més ni menys, que de Joan Sutherland.

Francesco introdueix el disfressat Arminio a l'habitació. Arminio explica com va lluitar amb Carlo en les files de l'exèrcit del rei Frederic en una batalla per la ciutat de Praga i com el va veure ferit de mort. La darrera cosa que va fer va ser escriure un missatge al damunt de la làmina de la seva espasa on, assegura, concretava el seu desig que Amàlia i Francesco s'unissin en matrimoni. Evidentment, aquesta història és totalment falsa. Amàlia i el comte queden, però, completament abatuts, no saben la realitat. Massimiliano sembla estar a punt de morir, de fet, del disgust. I Amàlia surt d'escena en un atac d'histèria deixant a Francesco exultant, gaudint del seu triomf. Massimiliano Samuel Rami, Amàlia Joan Sutherland, Francesco Matteo Manuguerra i Arminio Arthur Davis.

Seguim els moments d'òpera, situats ja a l'inici del segon acte d'Imas Nadieri de Verdi. Han passat uns quants mesos des de l'escena anterior i Amàlia es dirigeix a pregar a la tomba del comte. S'escolta en la distància el soroll d'un banquet ofert per Francesco, el nou comte. Arminio ha seguit Amàlia des del castell perquè sent remordiments d'haver participat en la perversa estratagema de Francesco. Només revelar a Amàlia que tant Carlo com el comte estan encara vius és descobert per Francesco i obligat a abandonar l'escena. Sutherland és de nou Amàlia, mentre que Arminio és Arthur Davis.

Ara arriba Francesco amb la intenció de demanar a Amàlia que es casi amb ell, ignorant que ella ja sap tota la veritat. El menyspreu d'Amàlia li provoca un atac d'ira i violència. Amàlia simula un canvi d'opinió i l'abraça, però només amb la intenció de robar-li la daga i atacar-lo, abans de córrer a refugiar-se dins del bosc. En saber que Carlos segueix viu, Massimiliano li expressa el seu menyspreu a Francesco. Ho canten Samuel Rami, Mateo Manuguerra i Joan Sadalan. Per tant, els personatges de Massimiliano, Francesco i Amàlia, respectivament.

Després d'aquesta escena, Rola ha estat capturat a Praga i els bandolers esperen el retorn del seu cap, Carlo, que ha anat a rescatar-lo. El rescat ha estat un èxit, però Carlo ha fet cremar part de la ciutat i ara un grup de ciutadans armats han sortit a buscar-lo. L'escena conclou amb Carlo esperonant la seva colla de bandolers a lluitar com a llops per poder salvar-se.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer acte d'Aïma Sandrini de Verdi. Seguim aquí als Moments d'Òpera. Els bandolers canten El plaer de la seva vida criminal. Es troben al mateix bosc on s'ha refugiat Amàlia. Aquesta no reconeix el seu estimat Carlo quan se li acosta. Carlo li explica quina és la seva identitat sense esmentar els seus camarades i es produeix una feliç reconciliació. A més, Carlo es mostra horroritzat en assabentar-se del fracassat intent del seu germà d'atacar la virtut d'Amàlia. Amàlia és de nou Sutherland, mentre que Carlo l'interpreta Franco Bonisoli.

Carlo, ara sol, contempla el seu negre futur. Pensa en suïcidar-se, però decideix que ha d'acceptar el seu trist destí i viure en la soledat i la misèria, rebutjat per la gent decent. Arminio entra cautelosament i s'acosta a unes ruïnes pròximes. En sentir una veu dins de les ruïnes, Carlo s'acosta a investigar i descobreix la pàl·lida figura del seu pare. Massimiliano no reconeix el seu fill, però tot i això li explica com Francesco va intentar enterrar-lo després del seu col·lapse provocat en assabentar-se de la mort de Carlo. Afortunadament, Arminio el va salvar i el manté amagat en aquestes ruïnes ocultes en què Carlo l'ha trobat. Carlo deixa son pare i crida la seva colla de bandolers per prendre el castell i castigar el seu malvat germà. Ho canta ara el tenor alemany Jonas Kaufmann.

0: Quart i de reacte de l'Òpera i Masnadieri de Verdi, Francesco es desperta després d'una nit de terribles malsons provocats pels remordiments. Convoca el mossèn del poble, però aquest rebutja atorgar-li l'absolució atesa la crueltat natural dels seus crims. En aquest moment s'escolta l'atac dels bandolers contra el castell. Francesco s'afanya a sortir a la lluita, jurant que serà capaç de desafiar el mateix foc de l'infern. Massimiliano lamenta la mort de Carlo, incapaç de reconèixer el seu estimat fill en la persona del jove que té davant seu, i beneeix l'estrany desconegut que li ha salvat la vida. Els bandolers reapareixen i informen que no han estat capaços de capturar Francesco. Això satisfà Carlo, que pensa en canviar els seus plans. En aquest moment arriba Amàlia, arrossegada pels bandolers. Carlo es veu forçat a admetre davant d'ella i del seu pare el seu plaer de cap de colla dels lladres. Massimiliano expressa el seu horror i la seva desesperació, mentre que Amàlia declara que, malgrat tot, continua estimant-lo i que desitja quedar-se al seu costat. Tot i que Carlo desitja canviar el seu destí, també ha fet jurament d'aliança permanent amb la colla de bandolers. No pot, doncs, permetre's arrossegar la dona que estima aquesta vida de degradació i amargor, i tampoc pot evitar el seu propi i desgraciat destí. Resol aquesta paradoxa apunyalant Amàlia fins a la mort. Després, Carlo abandona l'escena a la recerca de la seva pròpia mort. I aquest terrible i bèstia final és el de l'Òpera i Masnadieri de Giuseppe Verdi. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Qui no calor. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.
2: Bona nit.
3: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
4: Mil cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
5: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
6: Cors que veuen art a l'instant.
7: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
8: Visita l'Alt Empordà!
9: Esperit Empordà.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular. Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
3: Tota la programació a fastempordà.cat.
4: Josh?
5: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
6: Radio Vila Sacra!
5: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
6: Radio Vila Sacra!
5: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
7: Perquè ho tinguin en compte.